0: Era la sinfonia número 6 de Franz Schubert, sinfonia en do major coneguda amb el sobrenom de La Petita, la sinfonia Deutsch 589 que interpretava la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música, Nocturn.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'acte segon de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives. Els intèrprets seran la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, el tenor Jaume Aragall i el baixbaríton José Lemat, entre d'altres, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya dirigits per Lamberto Gardelli.

Fumba, fumba la pandereta, fumba, i que es canta cada quart.

0: Acabem de sentir l'acte segon de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vivers, interpretada en les veus principals per la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, el tenor Jaume Aragall i el basbaríton José Lemat, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, dirigits per Lamberto Gardelli.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit a Catalunya Música podreu sentir la quarta de les suites per a orquestra de Johann Sebastian Bach, aquesta escrita en re major que porta el número de catàleg 1069. The Academy of St. Martin in the Fields la va enregistrar l'any 1985 sota les directrius de Neville Marriner.

0: La suite per a orquestra número 4, en re major, catalogada amb el número 1069 de Johann Sebastian Bach, és la que sentíem, interpretada per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Mariner.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Per continuar, us convidem a sentir la sonata per clarinet i piano, número de catàleg 184, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran Michel Portal, clarinet, i el pianista Pascal Roger,

Hem sentit la sonata per clarinet i piano, número de catàleg 184 de Francis Poulenc, interpretada per Michel Portal, clarinet, i el pianista Pascal Roger.

0: Catalunya Música.
1: La missa que sentirem a continuació és la missa Te Deum Laudamus, missa a sis veus, de Giovanni Pierluigi da Palestrina. La sentirem interpretada pel cor de la Catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker.

Era la missa Te Deum Laudamus, missa a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina, i la interpretava al cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker.

0: Catalunya Música.
1: A continuació sentirem l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, interpretant la Simfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokofiev.

L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, era l'intèrpret d'aquesta simfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokófiev.

0: Catalunya Música.
1: La gravació que us oferim a continuació a la sintonia de Catalunya Música data del 1956. El pianista Wilhelm Kempff interpreta en aquest enregistrament les 8 fantasies per a piano kreisleriana, és a dir, l'opus 16, de Robert Schumann.

Kreisleriana és el títol de les 8 fantasies pianístiques que ara sentíem. Són de Robert Schumann, és el seu opus 16, i les interpretava en aquesta gravació del 1956 el pianista Wilhelm Kempff.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb les bagatel·les per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47 d'Antonín Dvořák. Les sentim interpretades per l'ensemble Exploración.

Els membres de l'ensemble Exploración ens han interpretat les bagateles per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47, d'Antonín Dvořák.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem a continuació la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra Opus 53 de Johannes Brahms. La interpreten la contralt Mariana Lipovsek, el cor Ernst Senf i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

Era la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra opus 53 de Johannes Brahms, la que acabem de sentir en la versió de la contralt Mariana Lipovsek, del cor Ernst Senf i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit ens acompanya el Concert Grosso Opus 4, número 12, de Pietro Antonio Locatelli, en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.

Acabem de sentir el Concerto Grosso Opus 4 número 12 de Pietro Antonio Locatelli en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.

0: Catalunya Música.
1: La música de Mozart ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem la fantasia per a teclat en re menor Kegel 397 i la sonata per a teclat en la tonalitat de re major Kegel 311, totes dues en la versió de Christian Besoidenhout al fortepiano.

0: Des del fortepiano, Christian Besoidenhout interpretava dues petites partitures de Wolfgang Amadeus Mozart, la fantasia per a teclat en re menor, Kegel 397, i la sonata per a teclat en re major, Kegel 311.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit ens acompanyarà la Simfonia Dante, número de catàleg 109 del compositor hongarès Franz Liszt. Els intèrprets seran la soprano Verónica Kingses i el cor de dones de la Ràdio Televisió Hongaresa amb l'Orquestra Simfònica de Budapest sota la direcció de Georgi Lehel.

Acabem de sentir la Sinfonia Dante, número de catàleg 109 de Franz Liszt, en la versió de la soprano Verónica Kingses, el cor de dones de la Ràdio-Televisió Hongaresa i l'Orquestra Simfònica de Budapest, dirigida per Georgi Lehel.

0: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts un matí més a la sintonia de Catalunya Música. Compte que demà és Sant Joan, 24 de juny, per tant, avui és el dia de la revetlla. I de cop hem pensat, a veure, com està la història de la música de Sant Joans? I probablement el primer que pensareu, oh, deu estar farcida d'obres, doncs la veritat és que no. Hi ha altres sants que tenen més prèdica a la història de la música. Sí que hi ha alguna cosa, però en qualsevol cas no potser les que a priori hauríem pensat que podríem trobar. Clar que rascant una mica sempre es poden trobar cosetes. I precisament avui volem començar amb un cant gregorià. I és que ens agrada de tant en tant sorprendre-us en aquest afany que tenim des del primer temps de Catalunya Música, el nostre espai més matiner, de donar-vos una banda sonora agradable i que us permeti respirar millor. Doncs de tant en tant oferir-vos peces gregorianes com aquesta que sentireu tot seguit, interpretada per l'Escola Gregoriana de Barcelona, dirigida per Ramon Moragues. Ut quae laxis.

Heu sentit la frase final del que ens cantava l'Escola Gregoriana de Barcelona dirigida per Ramon Moragues? Sancte Ioannes. És una oració gregoriana adreçada a Sant Joan Baptista. Ut que en laxis resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve polluti, labi reatum, Sancte Ioannes. Una poesia en llatí, de la qual, curiositat interessant, la primera síl·laba de cada vers dona com a resultat el nom de les notes de la música. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. El si és el Sancte Ioannes. Així doncs, d'aquest poema medieval que hem sentit de forma gregoriana surt el nom de les notes, una poesia a Sant Joan que diu: perquè les meravelloses obres dels vostres servents puguin ressonar a través de les vostres fibres, allibereu la culpa dels llavis impurs, Sant Joan. Quasi com demanant a Sant Joan que concedeixi en els cantants la capacitat de commoure a través, òbviament, en aquest cas, de la paraula de Déu, però en definitiva a través de la música. Quina oració tan xula, i a més que hagi donat com a resultat el nom de les notes de l'escala musical a l'Europa meridional. Aquest mateix text es va musicar en diferents ocasions. Per exemple, en tenim una versió anònima de caràcter polifònic sorgida en el Renaixement i que sona així.

Aquí hem pogut sentir aquesta partitura anònima del Renaixement, cantada en polifonia sobre el text de Ludque an Laxis. Aquesta oració a Sant Joan Baptista, que per cert l'hem sentit interpretada per la Metris de Toulouse, dirigits per Dominique Vellard i pronunciat en llatí a la francesa. No van ser pocs els compositors, Orlando di Lasso, Palestrina i fins i tot Claudio Monteverdi, que van utilitzar aquest himne a Sant Joan Baptista

vista per la seva música sacra. Monteverdi el va publicar en la seva Selva Morale Espirituale, el gran recull de maduresa de música que Monteverdi havia escrit destinada al servei de la Basílica de Sant Marc de Venècia.

0: Impressionant, com sempre, la música de Monteverdi. Aquesta era una de les pàgines que apareix a la seva Selva Morale Espirituale, el gran recull de música sacra que el compositor va escriure en els darrers anys de la seva vida com a responsable de tota la música que s'interpretava a la Basílica de Sant Marc de Venècia. Hem pogut sentir aquest Utque en Laxis interpretat pels membres del conjunt Cantus de Colònia, dirigits per Konrad Junghänel. A part de ser el text d'on surten les notes do, re, mi, fa, sol, si, és també una invocació a Sant Joan Baptista perquè dongui força a ple pulmó per poder cantar les meravelles de la paraula de Déu i, en definitiva, poder cantar la meravella que és el món de la música, que és el que ens agrada i és el que volem compartir cada matí el primer temps, fins i tot el dia de la revetlla de Sant Joan. Creiem que ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Doncs ja que hem començat invocant aquesta oració medieval a Sant Joan Baptista, podríem continuar, si us sembla, resseguint alguna obra que sí que s'ha dedicat a la figura de Sant Joan. Per exemple, l'any 1675, el compositor italià Alessandro Stradella va escriure un oratori dedicat a Sant Joan Baptista. Aquest oratori és el que sentirem tot seguit. No el sentirem sencer, sentirem el final de la primera part, tal com l'interpreta el conjunt vocal instrumental La Stagione, que dirigeix Michael Schneider.

Així s'acaba la primera part de l'oratori dedicat a Sant Joan Baptista, que l'any 1675 va compondre Alessandro Stradella i que hem pogut sentir a càrrec dels membres del grup vocal instrumental La Stagione, dirigits per Michael Schneider. Bé, l'any 1709, Antonio Maria Bononcini va escriure un altre oratori d'una temàtica similar. Aquest cop, però, és La Decolazione di Sant Giovanni Battista, que vol dir la decapitació de Sant Joan Baptista. Aquí tenim, doncs, una altra de les poques pàgines que ens han arribat dedicades directament a glossar la figura d'aquest sant que la tradició el recorda per haver estat qui va batejar a Jesús. Sentirem un tast de l'oratori d'Antonio Maria Bononcini, sentirem concretament un fragment de la primera part.

Així sonava la música d'Antonio Maria Bononcini, un oratori de l'any 1709 titulat La decolazione di San Giovanni Battista, la decapitació de Sant Joan Baptista. Hem pogut sentir una de les àries de la primera part, Tutto attento il sol mirai. Era el baix Jaromir Nošek al costat de l'orquestra barroca de Brošov dirigida per Andrei Kosendiak. La música d'aquest Bononcini, d'aquest membre de la família Bononcini, ens ha permès, juntament amb la prèvia d'Estradella, tenir dues mirades de dos oratoris dedicats a la figura de Sant Joan Baptista. Però el que sí que hi ha a la història de la música són Joans. Potser per aquella vella dita catalana que de Joans, Joseps i ases n'hi ha a totes les cases, no sé si ara en el nostre temps això s'acompliria, però antigament sí. I, per exemple, abans parlàvem de Venècia i de Sant Marc, un dels organistes més famosos de la Basílica de Sant Marc de Venècia va ser justament Giovanni Gabrieli, autor de tota una sèrie de canzones instrumentals que s'interpretaven repartint els músics entre els diferents cors de la Basílica. Així doncs, tenim alguna d'aquestes canzones francament espectacular, com aquesta que es titula Canzona in Ecco, a 12 veus instrumentals. Per tant, estem parlant de tres nuclis repartits a la Basílica de Sant Marc i que ens recrea el conjunt Musica Fiata, dirigits per Roland Wilson.

Imponent. Canzona in Ecco. Vet aquí aquesta canzona que podríem dir canzona in doppio ecco, perquè són dos ecos, són tres nuclis instrumentals que Giovanni Gabrieli, el compositor d'aquesta obra, havia de repartir en els diferents cors de la Basílica de Sant Marc de Venècia. Hem pogut sentir-la amb el conjunt Musica Fiata dirigits per Roland Wilson. I si hi ha un tàndem que avui no ens hi podia faltar de cap de les maneres, és el tàndem dels dos Joans Baptistes. Van acabar malament, però en qualsevol cas ens han deixat algunes pàgines musicals i teatrals extraordinàries. Un és Jean-Baptiste Lully i l'altre és Jean-Baptiste Poquelin. El segon el coneixem sobretot amb el pseudònim de Molière. Els dos conjuntament van tirar endavant algunes representacions que van fer les delícies de la cort dels temps del rei Sol Lluís XIV. I una d'elles va ser precisament en el castell de Chambord, acabat l'estiu del 1670, que va ser quan es va estrenar Le Bourgeois Gentilhomme, el burgès gentilhome. Algunes de les escenes d'aquesta obra de teatre de Molière amb música de Lully van ressonar durant molt de temps a la cort francesa, i una d'elles que de ben segur havia de tirar per terra de riure tots els assistents va ser la divertidíssima Cerimònia dels Turcs, de la qual tot seguit en sentim la versió de L'Imposition du Louvre, dirigits per Marc Minkowski.

Us imagineu haver-hi pogut estar presents en l'imponent castell de Chambord a finals de l'estiu de 1670 i allà en el replà del primer pis del castell assistir a l'estrena de Le Bourgeois Gentilhomme a càrrec de dos Joan Baptistes, Jean-Baptiste Poquelin i Jean-Baptiste Lully. Lully va ser el compositor i Poquelin, conegut com a Molière, l'autor de la comèdia. Hem sentit una de les parts musicals, la cerimònia dels turcs, divertidíssima, interpretada per Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Si parlem de Joans, home, n'hi ha un que no ens hi pot faltar mai en el primer temps, que és el gran mestre, que per això ho és. I d'aquest gran mestre, Johann Sebastian Bach, el que us proposem és el moviment inicial del seu cinquè concert de Brandenburg. Aquest concert està escrit per flauta travessera, violí i clavecí obligat. I just al final d'aquest primer moviment hi trobem aquella monumental cadència que Bach va deixar escrita i que probablement és un bon testimoni del que Bach era capaç d'improvisar quan s'hi posava. Ens quedem sentint aquest cinquè concert de Brandenburg, moviment inicial en la contundent versió del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Goebel.

Johann Sebastian Bach, inconfusible. I què us ha semblat la cadència brutal que Bach va incloure al final d'aquest primer moviment del seu concert de Brandenburg número 5? L'hem pogut sentir en la interpretació del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Goebel. I un altre il·lustre Joan Baptista del Barroc, Pergolesi, compositor napolità que va morir molt jove, amb 26 anys, deixant al seu darrere unes quantes pàgines eminentment vocals. Va ser tan popular després de la seva mort prematura que a partir del segle XVIII i sobretot del segle XIX se li van començar a atribuir moltes més obres de les que mai va escriure.

escriure, però sí que n'ha deixat algunes d'originals, algunes prou cèlebres com la Serva Padrona o el famós Stabat Mater. Nosaltres, però, ens hem quedat amb una de les seves òperes, Adriano in Siria, de la qual us proposem una ària, Sul mio cor. La veu de Simone Kermes serà qui la interpretarà al costat del conjunt La Magnifica Comunità.

Simone Kermes i els membres del conjunt La Magnífica Comunitat ens acaben d'interpretar l'ària Sul mio cor de l'òpera Adriano in Siria, una ària da capo de Giovanni Battista Pergolesi. Bé, i parlant de Joans, com en el joc de l'oca, saltem d'oca a oca i ara Johannes Brahms, un altre dels Joans il·lustres, aquest cop del segle XIX. Sempre és difícil triar en una antologia com aquesta, en què el motiu principal és el nom del compositor, quina obra hi posem. Però per buscar una mica de contrast, aquí hem triat una de les pàgines de cambra de Brahms, una pàgina juvenil, el seu quartet per piano i corda número 1 en sol menor, opus 25. Sabeu que de jove Johannes Brahms va estar fent alguns concerts amb un violinista hongarès, cosa que li va permetre un contacte molt directe amb la música popular hongaresa. Prou cèlebres són les seves 21 danses hongareses, però és que en aquest quartet opus 25, al finale, Brahms escriu un rondó a l'hongarese. Sentim-lo.

Quedava clar el contundent estil hongarès d'aquest rondó que Johannes Brahms va fer servir, va compondre per completar el seu quartet per piano i corda número 1 en sol menor, opus 25, i que per cert hem sentit en la interpretació d'aquelles antològiques a càrrec del trio Beaux-Arts reforçats amb el viola Walter Trampler. Bé, de Johannes Brahms, aquí va ser un bon amic de Brahms, Johann Strauss, fill, l'autor del Danubi Blau, precisament un altre Joan il·lustre del segle XIX. D'ell hem triat un vals dels que es canten. En va escriure alguns per cor d'homes, d'altres amb soprano solista, i un dels que apareix de tant en tant amb soprano solista és aquell vals que es titula Allà on floreixen els llimoners. Aquest títol és una cita de Goethe. Goethe fa referència a Itàlia en aquesta cita, tot i que a casa nostra també ens floreixen els llimoners. És just a l'inici de la primavera. Això ens grinyola una mica quan volem donar la benvinguda a l'estiu. El que no ens grinyola és que el dia de la revetlla del sant de Johann Strauss puguem felicitar-lo sentint aquest deliciós vals, allà on floreixen els llimoners.

0: Era la soprano Sumijo al costat de l'orquestra del Teatre Volksoper, l'òpera popular de Viena, dirigits per Rudolf Bibl, interpretant aquesta meravella de vals de Johann Strauss, Wo die Zitronen blühen. És allà on neixen els llimoners, l'opus 364. Així doncs, contemplant com floreixen els llimoners a ritme de vals de la mà d'un Joan il·lustre, hem completat aquest recorregut que avui ens ha portat a mirar la celebració de Sant Joan des de diferents angles, i encara ens en falta un.
1: El primer temps.
0: I el que ens falta és justament el que potser vincularíem més amb la nostra terra, a casa nostra, el foc de Sant Joan. Tot un símbol que l'associem precisament amb el solstici d'estiu. El canvi, cremar les coses velles i obrir aquesta nova etapa que s'obre davant nostra. Tota una simbologia que segur que es perd en l'origen dels temps. Per tant, quina música ens pot anar bé per completar avui el nostre primer temps a Catalunya Música? Doncs quina millor que la música del foc màgic. L'escena final imponent de l'òpera La Valquíria, la segona de la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Sentirem aquesta escena de la música del foc màgic tal com l'interpreta l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París, dirigits per Philippe Jordan.

0: L'Orquestra de l'Òpera Nacional de París, dirigits per Philippe Jordan, ens acaben d'interpretar la música del Foc Màgic, la música final de la segona òpera de la tetralogia de l'Anell del Nibelung, la titulada La Valquíria, una òpera certament espectacular de Richard Wagner que avui ens permet posar punt final al primer temps, desitjar que passeu una bona revetlla, una bona diada de Sant Joan i recordar-vos que ens retrobarem demà passat al punt de 6:45 del matí. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives, un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

Quants cops ens haurem mossegat la llengua en determinats entorns, no fos cas que anéssim massa lluny o que poséssim en perill l'harmonia i l'equilibri? Aquestes petites renúncies, acumulades en el temps, ens poden conduir a pràcticament oblidar que tenim un punt de vista propi, unes necessitats i una mirada sobre el món que són només nostres, tan acostumats com podem estar a sintonitzar sempre primer amb els altres i amb el que ens envolta. Queda clar que viure en pau és d'allò més important, fer servir les paraules amb cura, però cuidar-nos i tenir-nos en compte també. Per tant, deixem espai a la pròpia veu i

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 23 de juny. Aquí comença una nova edició de Tots els matins del món, prenent el relleu un dia més del nostre company Joan Vives i el seu primer temps. I com sempre ho fem donant-vos les gràcies per la vostra companyia de part de tots els membres de l'equip. En Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim tot a punt per aquest programa de vigília de festiu, que això ho hem de recordar, que demà no hi haurà problemes. Programa,
2: exacte, avui a la Revetlla de Sant Joan.
1: Faràs coca? I la compraràs?
2: Sí, que... ja com... la tenim encarregada, ah, de llardons.
1: Bé. Jo t'he de dir que aquest any la fem a casa, mira. I no sé
2: i qui
1: si
2: la farà?
1: Tindrem o no. Si això acabarà sortint o no, però vaja. De moment vam començar ahir a fer tota la pasta i a fer tot això i a... no sé.
2: Molt bé.
1: Ja t'ho explicaré.
2: Molt bé.
1: Ja us ho explicaré, si voleu.
2: Fantàstic. Doncs res, que comencem una nova edició de Tots els matins del món, que us acompanyarà fins a les 11, amb molta música, evidentment, i en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, que és aquest novè àlbum del Cuarteto Quiroga, que aplega la integral dels quartets de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga, compositor basc, que moltes vegades se'l coneixia com el Mozart espanyol o el Mozart basc. És un àlbum que ha editat el segell holandès Cobra Records. I arribarem a les 9 amb la nostra companya Esther Plana, que avui s'acomiadarà ella i nosaltres també de la nostra Cecília.
1: Ja comença a haver-hi comiats, eh? Ahir
2: sí.
1: Ja vam dir-li fins la propera a la Laia Pujolassos i al segell propi, al laboratori de veu de l'Alba Quinquillà, uh-huh. I avui li toca el torn, com bé deies, a l'Esther, i també a l'última secció del dia.
2: Exacte, la Gisela Pi, psicòloga i doctora en neurociències, que ens arribarà just per tancar el programa.
1: Uh-huh.
2: Però a la segona hora tindrem... I no me n'he oblidat, Maria.
1: A veure.
2: Hauria de sonar la campana. Les fake news que avui li toquen precisament a l'Esther Plana.
1: Uh-huh.
2: I la conversa que arribarà cap a 9:45 aproximadament, avui amb la soprano Maria Alejandra Almada, cantant lírica, llicenciada també en psicologia educacional. És paraguaiana, tot i que actualment viu a Barcelona perquè està acabant un màster sobre música com a art interdisciplinària.
1: Doncs, Esther, ara el que jo pensava és que podem aprofitar aquests minuts per dir que avui tenim fake news amb l'Esther Plana, però la setmana que ve, que serà l'última setmana de programa, volem que sigueu vosaltres, oients, els que envieu la fake news que debatrem aquí a l'estudi. Ja n'hem rebut unes quantes d'aquestes històries que hem de comprovar si són certes o no. I, de fet, parlàvem que no és necessari que ens digueu si és certa o no és certa.
2: De fet, així, millor que no ens ho digueu.
1: Jugarem i sereu vosaltres mateixos, ja ens posarem en contacte amb vosaltres si la vostra història resulta triada, per veure com fem aquesta revelació final de la darrera fake news de la temporada. Recordem vies de contacte, el WhatsApp del programa és el 627 480 116, 627 480 116, i el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
2: Que potser en aquest cas seria millor aquesta altra via. I això, com ho faríem? Podria ser en directe, que ens diguéssiu si és cert o mentida.
1: Potser us truquem, potser ens deixeu una nota de veu.
2: Si pel que sigui no podeu entrar en directe, doncs deixar-ho amb una nota de veu.
1: Però sí, sobretot, animeu-vos a escriure i a jugar una estoneta amb nosaltres. I dit això, doncs avui és 23 de juny, ho dèiem, Revetlla de Sant Joan, i el costumari català em va ple de llegendes que acompanyen aquesta nit de l'any. I mentre preparava el programa, doncs he recordat que ara fa uns anys, quan feia els sons d'edat mitjana, vaig dedicar un capítol justament a això, vaig titular-lo Sant Joan Festa de Foc i vaig rescatar algunes d'aquestes històries. I així, doncs, per començar m'agradaria explicar-vos-en una. I és que es diu que per la Costa Brava i l'Estartit creien que aquesta era la gran nit per atrapar i veure les sirenes perquè acudien en colla a Begur per comptar els grans de sorra de les dunes de la platja. Per bellugar-se amb més desinvoltura es treien uns vels de color de mar i peixos que portaven. El fadrí arriscat que aconseguia agafar un vel de sirena comptava amb el cor de la seva mestressa i la riquesa i la felicitat li somreien tota la vida. I amb aquesta alegria

0: Cinema arriba en el Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre.

Encara que no us sembli, han continuat el moment medieval gràcies a l'òpera Fierabrà de Franz Schubert, un autor a qui no solem associar amb aquest gènere, amb l'òpera, però que va llegar uns quants títols escènics. Un d'ells, doncs, aquest ambientat en aquest passat revisitat des del prisma romàntic, amb un cavaller sarraí com a protagonista. D'aquesta composició en recuperàvem un fragment adaptat, però al so del quartet de corda gràcies al quartet Zaid. Compassos serens que fluïen com les aigües d'un riu i que ara ens condueixen a una peça àgil i plena de color, l'obertura de Leonard Bernstein de Candide, que sona ben viva i activa, i aquesta activació sempre va bé, en la versió de Maris Jansons i la Filarmònica d'Oslo.

Doncs ja veieu, de Candit hem passat a un espai de contrast, el de la connexió íntima de la poesia i la música a les cançons en piano. Us hem proposat de sentir Abendempfindung, una de les darreres que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart i que sorprèn perquè probablement doncs, tingui més en comú amb les cançons que escriurien romàntics com Schubert i Schumann, més que no pas amb el classicisme d'on venia. I la gravació, doncs ja sabeu que és una meravella que ens encanta André Schoen i que hi hem tornat al disc que hi ha dedicat íntegrament a Mozart i on sentíem també Daniel Haide al piano. I aterrem ara al segle XX, de nou amb un concert per arpa i orquestra, el d'Ildebrando Pizzetti, que acaba amb aquest allegro moderato que ja tenim a punt, un moviment final que sona a dansa, que desprèn lleugeresa i l'elegància d'un pinzell sobre en llenç. Margherita Bassani l'interpreta al costat de la Simfònica Nacional de la RAI de Torí.

un sol instrument i un munt de matisos. Així sonava l'humoresca d'Agat Backer-Grøndahl, el compositora noruega que ens portava als anys finals del romanticisme als països nòrdics. Intimitat amb una certa força i uns ornaments, això sí, allò més entortolligats, amb Miroko Ishimoto.

0: Doncs són les 8 i 37 minuts del matí i, per tant, és moment per fer una nova immersió en l'àlbum de la setmana, el 9è, que enregistra el Cuarteto Quiroga i que ha dedicat a la integral dels quartets de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga, un àlbum que ha editat el segell holandès Cobra Records.
1: Així és, Maria, però abans d'endinsar-nos en la música d'Arriaga, val la pena aturar-nos un moment en els seus intèrprets, perquè el Cuarteto Quiroga és una de les formacions de cambra més reconegudes de l'escena internacional. El diari The New York Times n'ha elogiat les interpretacions per la seva frescor i exquisidesa, mentre que la crítica especialitzada destaca la personalitat pròpia del conjunt i la seva manera rigorosa, però alhora imaginativa, d'abordar el repertori. Un quartet de corda que ja porta 23 anys de trajectòria i que pren el nom del gran violinista gallec Manuel Quiroga. Premi Nacional de Música el 2018 ha estat distingit en alguns dels concursos internacionals més prestigiosos del món. Aquesta combinació d'excel·lència tècnica, curiositat artística i recerca constant és precisament el que ha fet possible un projecte tan singular com aquesta integral dels quartets de corda d'Arriaga.
0: Unes obres que, ahir ja ho vam dir, que per al Cuarteto Quiroga han estat companyes de viatge durant més de 20 anys. Per tant, això vol dir que han pogut aprofundir-hi molt, no?, en el seu estudi.
1: Doncs sí, per tant, ja us ho podeu imaginar el nivell d'interpretació que ens ofereixen d'aquestes tres obres. Ahir ja vam dir que el Cuarteto Quiroga, que el quartet de corda és un gènere especialment exigent, una prova de foc per a qualsevol compositor. No tothom s'ha atrevit a compondre'n, i és que quan pensem en els grans quartets de corda de la història, acostumem a associar-los a compositors plenament madurs. Haydn va necessitar dècades per arribar als seus quartets més revolucionaris. Mozart va reconèixer que els seus quartets dedicats a Haydn eren fruit d'un llarg treball. Beethoven va esperar fins als 28 anys per afrontar el gènere amb decisió. Per això és tan sorprenent el cas de Juan Crisóstomo de Arriaga, perquè va compondre aquests tres quartets de corda quan només tenia 16 anys.
0: Tot en la història d'Arriaga és sorprenent, realment. I aquests tres quartets, podríem pensar que pel fet d'haver-los compost quan era tan jove, doncs que fossin com exercicis, no?, d'aprenentatge, però estaríem equivocades, perquè són obres amb una personalitat pròpia i una extraordinària solidesa tècnica. El primer quartet de corda, en re menor, del qual ahir en vam poder sentir el primer moviment, doncs ja n'és una demostració contundent.
1: Tal com explica en el llibret del disc Cibrán Sierra Vázquez, violinista i membre fundador del Cuarteto Quiroga, resulta fascinant descobrir com un jove Arriaga és capaç de descriure una música d'una maduresa tan extraordinària. Sorprèn la profunditat expressiva que atorga els silencis, la naturalitat amb què s'endinsa en atmosferes dramàtiques i la seguretat amb què construeix el discurs musical. Arriaga desenvolupa les seves idees amb una gran imaginació, explorant camins diversos sense perdre mai la coherència ni l'elegància. I el més admirable és que, malgrat l'ambició de l'escriptura, la seva música no cau mai en l'excés ni en l'afectació. Manté sempre una frescor, una sinceritat i una naturalitat que la fan especialment captivadora. Com a mostra sonora dels quartets de corda d'Arriaga, avui sentirem el segon moviment, l'Andante con variazioni, del segon quartet.

0: Esther, realment aquestes obres és que estan plenes de subtileses i la interpretació que en fan els membres del quartet Quiroga li fa totalment justícia a aquest repertori. El que sentíem era el segon moviment del segon quartet de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga, aquest andante amb variacions.
1: Aquest compositor està dedicat a aquest àlbum, al novè del Quarteto Quiroga, amb la integral dels quartets de corda, que són tres quartets que va compondre quan només tenia 16 anys, i què hauria passat si hagués viscut més?
0: No ho sé, no ho sé. Això és la gran pregunta amb aquests artistes que se'n van tan d'hora. Però vaja, el que sí que sabem és que si tot va bé, dijous tornarem a
1: Tornarem a aquest àlbum
0: endinsar-nos
1: del
0: en aquest
1: segell
0: àlbum.
1: Cobra Rècords.
0: Molt bé, i ara, com cada 15 dies, doncs obrim l'espai de la nostra Cecília amb l'Ester Plana. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui ho fem d'una manera especial perquè és el darrer dia d'aquesta secció, eh?
2: Doncs sí, és el darrer dia, perdoneu, i avui mirarem enrere per recollir algunes de les idees més importants que han anat apareixent al llarg de la temporada.

0: En aquesta temporada hem vist que la música pot fer moltes funcions, pot crear vincle, ajudar a expressar emocions, aportar calma, motivar, obrir portes, fer comunitat, en fi, moltíssimes.
1: Tot comença fins i tot abans de néixer, eh?
0: Abans de néixer, exacte. El primer capítol el vam dedicar a la gestació, amb Anna Roig Dolf, pianista, pedagoga musical i especialista en música i cant prenatal i etapes primerenques. Vam descobrir que el so arriba quan el nadó està dins de la panxa amb el batec de la mare, la seva veu, les veus de l'entorn i les vibracions. Abans de veure el món, ja el sentim, i això té importància emocional, però també neurològica.
2: Per mi la principal és que s'està actuant sobre la seva estructura neuronal just en el moment en el que és més moldejable. No? Llavors, clar, s'activen milions de cèl·lules cerebrals afavorint el desenvolupament del seu cervell i neixen amb més connexions neuronals. Llavors, tota aquella part més de comunicació, no, de vincle, perquè quan els hi parlem doncs, també reben la musicalitat, el to, no, la intenció i el sentiment amb el que, doncs, que posem al parlar. I quan cantem, doncs, també entren en sintonia les seves necessitats emocionals.
3: Podríem dir, doncs, que la música és com un primer aliment sonor, no?
0: Doncs sí, i aquesta idea, precisament, ens va portar després a un espai molt més delicat, que és una UCI neonatal. En vam parlar amb Maria Aguilera, guitarrista, pedagoga i musicoterapeuta especialitzada en nadons prematurs. En un entorn ple d'alarmes, màquines i tensió, la música pot obrir una petita bombolla de calma.
4: Moltes vegades m'ha passat d'entrar a la UCI i veure algun nadó

0: o plorant, i la infermera cridar-me perquè vingués i començar a cantar-li. Això ha passat moltes vegades, o en alguna extracció de sang, o en alguna prova, també dir-me, vine, vine, i posar-me al costat i a poc a poc anar calmant-se, no? I després, per mi, una part molt, molt important és la part de que, com ho reben la família, les mares i els pares estan, no?, visquent un moment d'estrès absolut. La música els hi aporta molt benestar, molta pau i també molta il·lusió.
1: Aquí la música acompanya un moment molt fràgil per als nadons, per a les famílies i també per als professionals de la salut que treballen a les UCI neonatals.
2: Exacte, no ens els descuidem, perquè també doncs, viuen moments de tensió i també la música els pot aportar aquesta calma. I aquesta funció d'acompanyament també l'hem vist en altres capítols vinculats a la salut. Amb la musicoterapeuta Andrea Torres vam parlar de la veu durant el part i amb el cor respira de l'Hospital de Bellvitge vam veure com el cant pot ajudar persones amb malalties respiratòries cròniques a relacionar-se d'una altra manera amb la respiració i amb el seu propi cos.
3: I quan el nadó arriba a casa pensava que, clar, la música havia de continuar.
2: Ha de continuar molt i com més millor. Amb Gemma Baños, musicoterapeuta i pedagoga especialitzada en primera infància, vam parlar de la música en els moments més quotidians com el canvi de bolquer, recollir les joguines, les diferents rutines del dia a dia, doncs, que pot tenir un infant. I vam insistir en una idea molt senzilla. Per a un nadó, la veu més important no és la més perfecta, sinó la veu que reconeix.
4: És molt important la nostra veu pels nostres nadons. Com a mares, és aquesta veu la que ells volen i han de sentir. Es presentaria una soprano que canti al Liceu amb una tècnica perfecta, però no li arribaria tant als sentits ni al cor en aquest nadó, aquesta cançó, com la que pugui interpretar una mare, sigui com sigui la seva veu i la seva manera de cantar. Fem-ho confiant en que les nostres veus són les millors que ells necessiten, les que han sentit quan estaven dins el ventre, les que els donen seguretat, les seves preferides, perquè són les que més han sentit ja abans de néixer i durant els primers dies. Formen part del seu ambient sonor.
3: Per tant, Esther, queda clar, no cal cantar bé, sinó que cal atrevir-se a cantar.
2: Jo crec que aquesta és una de les idees més boniques de la temporada, de les que hauríem de subratllar.
3: Sí, sí, sí.
2: La música no ha de ser perfecta per ser beneficiosa. Simplement ha de ser. Ha de ser present des de moltes perspectives diferents. També ho vam veure amb Feló García i la Menuda Produccions quan vam parlar dels primers espectacles per a nadons. Els nadons no són només públic del futur, també poden viure la música en directe des d'ara.
1: I a mesura que la nostra Cecília anava creixent, vam veure també com la música cada cop es convertia en una eina d'expressió molt important.
2: Doncs sí, amb Meritxell Tarragó, mestra de música amb molts anys d'experiència com a directora de cors, vam parlar del cant coral a l'escola. Cantar junts no és només aprendre cançons, també és respirar amb els altres, escoltar, esperar, conviure i expressar-se.
5: Els infants molt, molt petits són meravellosos. A aquesta edat, tan primerenca, s'expressen amb molta vitalitat. Llavors, cantar, per ells, també es converteix en una eina per expressar-se i canalitzar totes aquestes emocions. I fins i tot quan arriben a l'etapa més cognitiva, que podríem dir, no sé, que comença a la primària, doncs, malgrat tot això, també segueixen trobant en el cant una manera de comunicar-se lliurement i els hi permet connectar amb els companys i sobretot connectar amb si mateixos, amb ells mateixos, i alliberar totes aquestes emocions que a vegades és tan i tan difícil posar-li noms.
3: Una altra d'aquestes idees clau, no?, que deies, Esther, que la música molt sovint arriba allà on a vegades no arriben les paraules.
2: Tinguem-ho en compte, perquè això és molt important. I quan als infants els oferim un instrument, aquesta expressió encara s'amplia més. En Violant Olivares, mestra de música i moviment, guitarrista i co-creadora del projecte Ukelele Ukelela, vam parlar de tots els beneficis que pot aportar aprendre a tocar un instrument.
6: Perquè és utilitzar el teu cos per transmetre allò que tens a dins a través d'un instrument. Per tant, és una font d'expressió, és una font de creativitat, d'exploració, fins i tot de descoberta de tu mateixa. També el fet de practicar i de tocar amb un instrument t'ajuda amb tot el que és la creació d'hàbits, hàbits d'estudi, l'esforç, la disciplina. el fet de posar-t'hi una estoneta cada dia per poder anar millorant, aleshores vas veient que tens un progrés, i això és molt,

0: molt, molt gratificant. Si pot ser un instrument que sigui social, també et dona que no només el gaudeixis tu sola, que el puguis compartir. Crec que això és important.
1: I tant que sí. Aquí la música també té aquest vessant d'eina favorable per a l'educació de les persones.
2: Doncs sí, per això aquesta temporada hem mirat força cap a l'escola. Amb Anna Ferrés, presidenta de l'AIMCAT, l'Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya, vam parlar de la música com a motor educatiu transversal, capaç de dialogar amb la llengua, les matemàtiques, la poesia, el silenci i la convivència. I en projectes com Instrònics vam veure com la música, l'electrònica i la programació poden motivar adolescents que potser no havien trobat el seu lloc en l'educació més convencional.
3: Mm-hmm. Música, per tant, com a coneixement, però també com a font d'autoestima.
2: Totalment, i com a dret, també, perquè una altra idea important de la temporada és que no n'hi ha prou de dir que la música fa bé. Cal que tothom hi pugui accedir. També les persones amb discapacitat, les persones amb menys recursos econòmics o les que han quedat massa sovint fora dels espais culturals.
1: Mm-hmm. I aquí vam conèixer en Joel Bueno.
2: Doncs sí, en Joel té paràlisi cerebral i una discapacitat motora greu, no es comunica amb la veu, sinó amb la mirada i un comunicador. Però gràcies a l'A-Harp, un instrument digital que es toca amb els ulls, ha pogut fer música. I el que diu és molt clar. Escoltem les seves paraules amb la veu d'en Jan.
4: La música és una manera d'expressar-se i dir el que penses, d'una forma que la gent li sorprèn. Jo, per exemple, no me puc expressar-me com tothom. M'expreso a través d'un làser infraroig i amb una tablet amb un comunicador amb la vista. Però també em puc expressar els meus sentiments amb la música. I la gent que tingui alguna dificultat té l'oportunitat d'expressar-se tocant música.
3: La música, per tant, com manera de dir «soc aquí i vull expressar-me».
2: Totalment. I aquesta mirada també la vam trobar a Art Transforma, l'entitat fundada per la música i pedagoga Caral Prats. Allà l'art no es planteja només com una teràpia o una activitat bonica, sinó com un dret. Totes les persones han de poder crear, decidir i participar.
5: La nostra mirada és aquesta, no? No treballem amb discapacitats, treballem amb persones. La música i les arts formen part d'absolutament tothom. O sigui, està a la sala d'espera del dentista, no te'n salves. És curiós perquè a la que canvies aquesta mirada la pots canviar en milions d'àmbits. O sigui, aquestes persones no només estan excloses de la cultura. Llavors és aquí on també passen moltes coses, no? En aquestes famílies, en aquestes persones, de reconeixement dels seus propis drets. Hi ha tants espais on la música podria ser superpoderosa i motivant per altres aprenentatges extramusicals. Jo estaria tot el dia utilitzant aquesta eina.
1: El més important és canviar la mirada social cap a les persones amb una discapacitat.
2: Exacte, i aquest mateix canvi de mirada va aparèixer quan vam parlar d'orquestres inclusives i comunitàries. L'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic, l'Orquestra Oberta de Centelles o la Riba Orquestra de Barcelona. Projectes que trenquen aquesta idea que la música només la pot fer aquells que en saben, aquells
3: I tant.
2: Músics.
3: Sí, sí, durant la temporada doncs, també hem portat aquesta idea de dret cultural a contextos molt més delicats.
2: Sí, amb l'associació NIUS vam entrar als centres penitenciaris per veure com l'art i la música poden crear espais de trobada entre infants i famílies quan un pare o una mare doncs, estan a la presó. Allà la cultura es converteix en dignitat, en vincle i memòria positiva.
1: Fins i tot hem parlat de les empreses.
2: Sí, amb el bateria i especialista en experiències musicals participatives Santi Carcasona vam descobrir els drum circles, els cercles de percussió participatius. D'entrada pot semblar un món molt diferent, però la idea és la mateixa.
6: L'essència és tenir això, un grup de gent en cercle tocant música de manera espontània. En un mateix cercle de percussió poden estar tocant un músic professional, un percussionista professional i una persona que sigui la primera vegada que agafa un instrument de percussió. Poden participar persones de diverses nacionalitats, de diferents procedències culturals, gent amb diversitat funcional, gent amb això, diverses edats. És absolutament 100% inclusiu, realment. També és aquest llenguatge universal de la música que transcendeix moltes barreres, no, també?
3: Un ritme compartit, no? Potser això resumeix també molt bé la temporada, fins i tot.
2: Sí, hem vist la música abans de néixer, en una UCI, a casa, a l'escola i a l'institut, en una coral, en una orquestra inclusiva, en un hospital, en una presó i en una empresa. I en tots aquests espais hi apareix la mateixa idea. La música ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos i també amb els altres.
1: I també hi ha una base científica darrere de tot això.
2: Sí, per això vam dedicar un capítol al cervell amb el divulgador i expert en neurociència Jordi Àngel Jausset. Vam veure que la música activa moltes zones cerebrals i influeix en l'atenció, en la memòria, les emocions, la neuroplasticitat i les hormones relacionades amb el benestar.
3: I Esther,

0: Ara que ja arribem al final, si haguessis de quedar-te amb una idea de tota la temporada.
1: Doncs em quedaria que la música és una eina de cura, una eina d'aprenentatge, de llibertat i de comunitat. No ho resol tot, evidentment, però sovint obre una porta i de vegades obrir una porta doncs, ja ho canvia tot, aquest canvi de mirada.
2: Doncs tanquem la temporada amb aquesta idea.
1: Sí, que la música ens acompanya des del primer batec i que si deixem que ens acompanyi en tots els moments de la nostra vida, doncs segur que ens aporta més benestar i més felicitat.
0: Que bé, Esther, haver pogut gaudir durant tots aquests mesos de la nostra Cecília, de tenir-te a l'equip de tots els matins del món. Penso que ha estat molt bonic. Però vaja, ja en parlarem més d'això.
1: Ja en parlarem.
3: Gràcies.
1: Sí, perquè avui us he preparat la fake, que
0: sí,
1: la tinc jo.
0: És veritat, d'aquí una estona t'ho anem a tenir aquí.
1: Molt bé, fins ara.
4: Catalunya Música.
5: Anys i anys.
6: Ho veus?
7: Què?
6: L'anys i anys. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tant nostre com dir...
8: Posarem llum?
9: A la foscor.
8: O com dir...
6: Aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
6: Molt nostre.
14: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
15: a Catalunya Música.
14: A Catalunya Música.
16: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
14: Linka. Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
0: Són les 9:04 d'avui dimarts 23 de juny i continuem endavant aquí en directe, com sempre, a Catalunya Música, amb tots els matins del món. Ja hem passat la nostra primera hora, Esther, amb el disc de la setmana, amb aquesta entrada i comiat de la nostra Cecília per aquesta temporada, però encara ens queden força coses.
2: Doncs sí, i la mateixa Esther Plana ho ha dit, d'aquí no res, la tornarem a tenir aquí a l'estudi, perquè avui li toca a ella fer la fake news, aquesta notícia que... No sabem si serà veritat, si serà mentida.
0: El que sabem és que riurem segur, perquè això sempre passa. Quan ens carreguem una mica tot el codi d'aquest programa i d'aquest espai de la clàssica per entrar en aquest joc que suposa aquesta petita secció. Per tant, això d'aquí no res.
2: I recordem una vegada més, ja que som a la segona hora, que de cara a la setmana que ve, la fake news ens agradaria que la fes algun oient.
0: Sí, perquè la setmana que ve, ja ho sabeu, serà la darrera setmana de programa d'aquesta temporada i volem que sigueu vosaltres els que pugueu dir-hi la vostra també en aquesta secció i proposar el joc que són les fake news. Per tant, si teniu alguna història pensada, si us inspireu, ja sigui certa o falsa, ja ho sabeu, podeu escriure'ns a totselsmatinsdelmon@catmusica.cat. També ens podeu enviar WhatsApp, si voleu, 627 480 116, com us vagi millor. I sense necessitat, com dèiem, de dir-nos si és certa o falsa. Això és entrar al joc i si sou els oients, si la vostra història és la història que triem per la darrera setmana de temporada, ja ens posarem en contacte amb vosaltres per dir-vos com ho podem fer i com podem jugar plegats. Per tant, encara, doncs, més cosetes a part d'això.
2: Sí, la conversa que arribarà cap a 9:45, avui amb la soprano Maria Alejandra Almada, cantant lírica, llicenciada també en psicologia educacional. És paraguaiana, però ja fa uns quants mesos que viu a Barcelona perquè està acabant el màster sobre música com a art interdisciplinària.
0: Perfecte, doncs ens quedem ara de nou amb una mica més de música, en aquest cas d'un compositor txec, Josef Suk, de la seva serenata per cordes a mi bemoll major. Ens sentim el tercer moviment, l'Adagio, amb els membres de l'Orquestra de Cambra de Londres.

0: Doncs hem cedit durant aquests minuts al centre a la música de cambra amb aquesta serenata per cordes de Josef Suk, que interpretaven així els membres de l'Orquestra de Cambra de Londres. Romanticisme txec, harmonies càlides i un toc melancòlic que impregnaven aquest adagio, que és el tercer moviment de l'obra. I tota aquesta calma i aquesta tranquil·litat, doncs ara crec que se n'aniran en orris, mai millor dit, perquè comencen les fake news. Doncs sí, un quart de 10 del matí. Bon dia, companyes.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Veieu, ja tenim l'Ester Pinar, que no marxa mai, l'Ester Plana, que ha tornat de fa 10 minuts que la teníem aquí. L'Ester Plana ja hi és, de nou.
1: Torno
0: també
1: a ser aquí.
0: També l'Alba Quinquillà.
2: Hola, hola.
0: I la Maria Prieto. Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
0: I res, ja ho sabeu, aquesta secció en què agafem una història i la posem sobre la taula per debatre si és certa o és falsa i jugar una estoneta amb la memòria i aquestes coses. Avui ja ho has avançat abans, Esther. Et
1: sí,
0: toca a tu.
1: Em toca a mi i la veritat és que després de la fake de la setmana passada de l'Alba, ho tinc difícil.
0: Recordem...
1: És bastant insuperable la Rosemary Brown,
0: Rosemary Brown inspirant-se amb les canalitzacions dels grans compositors del passat i fent aquesta carrera pianística tan particular.
1: Totalment.

0: Sí, et recomano, perquè jo després de la fake em va doncs, picar el cuquet i vaig tenir ganes de buscar més informació, i recomano el documental de la BBC que li van fer en el seu moment. Mica. De veritat, de veritat.
1: Sí que
0: busqueu-lo. Sí que
1: és anar lluny a buscar coses, està molt bé.
0: La Rosemary Brown, perquè després ho comentàvem amb l'Alba, que el personatge realment necessita una pel·lícula.
1: Sí, sí, s'ho mereix.
0: Que algú la
1: sí,
0: faci.
1: Sí. Per favor. Aquí ho deixem. Aquí ho deixem. Molt bé, doncs, escolta, endavant. Ens hi posem quan vulguis.
0: Som-hi, vinga. Avui us porto dues propostes musicals ideals per començar l'estiu, perquè som 23 de juny, ja hem entrat a l'estiu, i comença aquella època de l'any en la qual qualsevol excusa per refrescar-se és bona. I jo he pensat, en el cas d'anar a concerts, no cal només quedar-nos a auditoris amb aire condicionat. Avui us proposo dos concerts per evitar la calor. Un concert sota l'aigua i un concert amb instruments de gel. Som-hi. La primera proposta es diu Aquasonic i consisteix en 5 intèrprets, cadascun dins d'un tanc de vidre ple d'aigua, completament submergits, cantant i tocant instruments, construïts expressament per sonar sota l'aigua. Entre aquests instruments hi ha un hidraulofon, una mena d'òrgan d'aigua que funciona amb petits dolls, un cristalofon, inspirat en aquella sonoritat de les copes de vidre fregades amb els dits. No sé, a mi em passa molt als casaments, que m'estic avorrint i normalment faig això.
2: Comences a tocar els passos una miqueta, eh?
1: No la convideu a casaments.
0: Una rotacorda, que és un instrument de corda accionat amb un sistema giratori, i percussió subaquàtica i fins i tot un violí adaptat. Però això no és tot, els intèrprets també canten sota l'aigua. Per fer-ho han desenvolupat una tècnica pròpia a través de petites bombolles d'aire. I el públic, en aquest cas...
1: Glup, glup,
0: glup, glup. No ho sé, ja veurem.
3: Alba, tu que ets la cantant professional, digues si això és possible.
1: Canti o no canti? Bueno, és que no sé, tinc dubtes, però ja després els deixo anar, els dubtes.
0: Bé, en tot cas, el públic, en aquest cas, ho veu tot des de fora, com si l'escenari doncs, fos una mena de fusió entre l'aquàrium i l'auditori. Juntes els dos espais i apareix aquest concert. Però si això us sembla refrescant, la segona proposta encara ho és més, perquè té a veure amb el gel. El seu creador es diu Terje Isundset, més o menys, i és percussionista i compositor noruec, que ha creat fins i tot un festival, l'Ice Music Festival. Però la música de gel no consisteix només en tocar en llocs on fa molt de fred, perquè, de fet, els instruments també estan fets amb gel. Percussió de gel, trompes de gel, baixos de gel i una cosa que es diu ice fons. Instruments que es tallen i s'esculpeixen a partir de blocs de gel i que, evidentment, no tenen una vida gaire llarga ni tampoc són gaire fiables durant el concert, perquè es poden esquerdar, es poden desfer i van canviant el seu so. I ja està. Fins aquí les propostes.
1: I ja està. Doncs obrim debat. A veure...
2: Tot ja és veritat o tot ja és mentida?
1: Ja hi som. L'Ester Pinar no pot viure amb
0: la incertesa. No puc dir això.
1: Però jo el que no he entès és... A veure, la gent que està sota l'aigua necessita respirar igualment, no?
0: Llavors, no puc dir res més.
1: Poden portar unes bombones d'oxigen.
2: Jo dic que...
1: Un tubet de gel.
2: Jo dic que els de gel és veritat. Jo dic que els de gel, la part del gel és veritat. L'altre no.
1: Però és que jo... O sigui, no ho entenc. No sé que hi havia unes bombolles, que estaven dins d'unes bombolles, aquestes persones que estaven sota l'aigua.
0: No, estan dins de
1: d'uns cubicles, no?
0: D'uns cubicles submergits a dins de l'aigua.
1: Però sí, dins d'un tanc, ells, com si fossin peixos.
0: Ells i els instruments a dins del... Sí, sí, l'aquàrium, però amb músics a dins.
1: Clar, jo me'ls imaginava dins del mar amb unes bombolles. No, és al revés. Val.
0: S'estan mullant. Ells i els instruments
1: s'estan mullant. La descripció m'ha fet patir bastant. Això ja t'ho dic d'entrada. Aquella sensació d'haver de posar instruments a sota l'aigua, d'haver d'emetre, bufar, tocar, fer vibrar una corda sota l'aigua, hola? Has dit que, però, que era com un enginy mecànic, que pot ser la rota corda aquesta, no sé com
0: li
1: has dit.
0: Sí, però hi ha un violí també, eh?
1: Adaptat. Adaptadíssim.
0: Un violí adaptat.
1: Adéu violí, realment, sí. Sota l'aigua. I on està el públic? No ho entenc.
0: No, el públic s'està mirant des de fora.
1: Ets com si anessis a veure un tanc de peixos, està ple de músics. Allò que no sonaria res a fora de lo que sones a dins.
0: Potser està amplificat.
1: Clar.
0: No sé, Maria, sí. Jo no penso dir res.
4: He sigut molt crèdula en les històries prèvies i avui
1: no penso creure res.
4: Però avui no m'has convençut.
0: Però el que us crea més estranyesa és el d'estar sota l'aigua.
1: Sí, el de gel, no.

0: gel també...
1: I jo el de gel sí que... Perquè jo sé que s'han fet instruments de gel i els he vist.
2: I a Noruega en tenen molt, de gel.
0: Instruments de vent amb gel, com els toques? Et geles les mans.
2: Quin petit pels dits i quin petit per l'embocadura.
3: Però jo he pensat que l'embocadura i les tecles podien ser de metall o podien ser d'algun altre material.
0: Clar, jo com que soc d'instruments de vent, m'imagina la flauta.
2: Combines l'orquestra de verdures amb l'orquestra de gel. És que l'orquestra de verdures existeix, eh? No és cap fake news, això.
3: Clar, i també hi ha hotels de gel i coses així. Jo he pensat que el gel també...
1: Jo el gel sí, el sota l'aigua no.
2: Gel també fa patir. A mi m'ha fet patir tot d'avui, però...
4: Doncs jo us he portat per refrescar-vos, no per fer-vos patir.
2: No ben frescos devien estar, no, si és sí, que és sí. Veritat.
1: Però home, vaja. Si estàs a sota l'aigua pateixes una mica, eh? No?
2: Jo crec que sembla que hi ha un consens... No? Sembla que avui tenim un consens en què la primera part de la fake news no ens acaba de convèncer.
3: Fa aigües.
2: Exacte, molt bé! Molt aguda.
4: Mai més ben dit.
2: Perquè sí, no sabem com deu sonar, no sabem com s'amplifica...
3: Tenim
2: hi ha
3: dubtes.
2: Dubtes, molts
3: tenim
2: dubtes. Moltes llacunes.
4: Doncs què, el veredicte és aquest?
2: La segona part, la del gel, sí que sembla que sí.
0: Jo no sé.
4: Sí.
0: Eh?
4: Ai,
3: la Maria, la Maria la no vol comprar
0: jo avui, res. Avui hi ha tipa de fallar. Dient sempre que sí, avui tornaré a fallar perquè diré tot que no, ja veurà.
2: O sigui que tu dius que l'Ice Music Festival potser no és veritat. Eh?
4: No, jo no he
1: ella
4: dit
1: no
4: això.
1: Diu res.
2: Avui no,
1: ja,
2: no ens ha dit res.
3: Jo només he dubtat d'una cosa, que quan ha dit el nom de l'instrument fet per el Festival de Gel...
4: No, n'he dit diversos, eh?
3: Sí, però l'últim que has dit...
4: Ice Phone.
3: Ho ha dit d'una manera com que no ho sabia com llegir-ho. I he pensat, serà veritat? Perquè si te l'has inventat tu, t'inventes alguna cosa que saps llegir, no?
4: Això seria possible.
1: Però també podria ser una estratègia.
0: És una tàctica.
1: Podria ser una estratègia, clar.
2: És una gran actriu, l'Estel Plana.
3: Com riu. Jo penso que aigua no, gel sí. Mm-hmm. Es pot fer això, és legal fer això?
4: Sí, sí, jo crec que les fake permeten això i molt més.
2: Va. Permeten qualsevol tipus de norma i de no norma. Per tant,
4: sí?
2: Va, sí. Avui decisió col·legiada, excepte la Maria, que diu que tot que no.
3: Jo.
4: La Maria diu tot que no, i les altres dieu que l'aigua sí. No, i
1: però
4: el gel sí.
1: Sí.
4: Vale.
2: I doncs?
4: Doncs tot és molt cert.
1: No.
3: Sí.
4: Sí, senyores. Aquasonic existeix. És un projecte del grup Between Music, liderat per la compositora i artista Lila Schoeman. I no es tracta d'una ocurrència d'un dia, sinó d'anys d'experiments amb bussejadors, científics i constructors d'instruments. Per corroborar-ho, us porto una prova sonora.

0: Bueno, ara ja sabeu que per encertar-la dir el contrari del que digui jo i ho teniu garantit.
1: Totalment. Però com sona això? Però és que se sent el glu-glu de veritat.
0: Clar, sí. Home, hi ha micro, segur.
2: Us he de dir que van traient el cap de tant en tant, però pobrets, molt clar. De tant en tant. Jo vaig veient el vídeo, em vaig quedar...
0: O sigui, ni snorkel, també, eh?
2: Sí, sí.
1: Ni snorkel, quedar... ni bombones
2: d'oxigen. No.
0: I com canten,
1: apnea,
0: no m'entenc.
1: Apnea, i de tant en tant.
2: No t'ho sé explicar. Després, si voleu, us passo el vídeo i ho veieu, perquè és que és molt sorprenent i realment anar a un concert d'aquests doncs ha de ser graciós, si més no, per poder-los veure tots doncs, en el seu, cada un en el seu estanc, doncs, fent música i cantant.
3: Mare meva.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que fort.
2: Molt bé, i la música de gel també existeix, com ja havíeu apuntat.
1: Menys la Maria.
2: El senyor Terje Isungset també existeix, va estar molts anys experimentant amb materials naturals com la pedra, la fusta i el metall, i al final es va quedar amb el gel. I ara ofereix concerts en el mar de Ice Music Festival, amb instruments que ell mateix talla de grans blocs de gel. I és que, ja ho diuen, molts cops la realitat supera de llarg la ficció. I també he portat una prova sonora.

0: Això era un corn de gel, eh? Sí. I us he de dir que el corn és tot de gel.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: No té embocadura de res.
1: No té embocadura ni res.
0: Sí, sí. Sí.
2: És que els noruecs deuen estar fets d'una altra pasta.
3: Sí, sí, totalment.
0: Que els veus tots vestits, eh? Jo no sabia com podia...

0: i en tocar, tots vestits allà, doncs, amb pells i amb abrics.
1: Clar, abrigats.
0: I amb guants. Uh-huh. Sí, sí, sí.
2: Però, ostres.
0: Sí, sí. Bastant impactant.
2: Ens has
0: impactant.
2: Deixat ben sorpreses, avui.
0: I refrescades, espero.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, ara que ja hem passat per l'aigua i pel gel, acabarem amb un fred més antic, més teatral i més britànic. De fet, és el fred personificat a King Arthur, de Henry Purcell, fa aparèixer el geni del fred, que es desperta glaçat i canta gairebé tremolant.
2: I com ens agrada.
1: Sí, és molt xula.
0: Doncs vinga, la sentim amb aquesta cançó freda.

Doncs una pinzellada de Henry Purcell en aquests darrers minuts i d'aquesta estona de connexió amb el barroc anglès. Passem a una proposta plena d'energia rítmica i esquitxada també de moments de suspens. Sugar High Fairy és el títol d'aquesta peça que arriba.

plena de picades d'ullet que de ben segur, si us perd la melomania, les detectareu ràpid i que aquí se centra el so del saxo. Asia Fatayevan és la solista en aquesta broma musical de Volker Scheck que ens convida a un món fantàstic i on també n'escoltem a la Filarmònica Estatal Alemanya de Rheinland-Pfalz.

0: No ens n'hem pogut estar i després del saxo d'Àsia Fateyeva i les seves cites del Trencanous, doncs hem entrat per la porta gran als ballets de Tchaikovsky amb un dels seus moments més lírics, com és l'escena del segon acte del Llac dels Cignes amb Neeme Järvi i la Filharmònica de Bergen. Però ja ho sentíeu, que tot seguit la dansa s'ha transformat i del ballet doncs hem saltat a les tradicions hongareses gràcies al segon moviment, Frisch, de la primera rapsòdia per violí i piano de Béla Bartók, que interpretaven Sofia Jaffé i Hans Jakob Stemmler. I aquesta és avui l'obra que ens permet de passar la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món ens acompanya la soprano María Alejandra Almada, cantant lírica, llicenciada també en psicologia educacional. És paraguaiana, tot i que actualment viu a Barcelona, on està completant un màster en música com a art interdisciplinària. Bon dia, María Alejandra, i benvinguda.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.

0: on vulguis. I quan vulguis. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
1: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

La pianista Clara Rodríguez omplia de virtuosisme aquests darrers minuts amb La Corbeille de Fleur, un dels valsos de la compositora veneçolana Teresa Carreño. I ara continuarem endavant amb una ària de Jacques Offenbach, de L'air de la griserie, de l'opereta La Pericole, però la sentirem amb una transformació curiosa, perquè de l'original arribarem a la versió que tenim a punt per violoncel i orquestra, una cançó doncs, de borratxera que aquí interpreten Ofelia Gaillard i la Morphing Chamber Orchestra sense deixar anar el to juganer i un punt desinhibit de la melodia original.

Doncs ja ho veieu, ens hem activat amb la música d'Alberto Ginastera i el seu ballet Estancia. Hem entrat al món tímbric brillant de la dansa final, el Malambo, amb aquest ritme implacable i virtuós que es presenta amb aquesta energia gairebé tribal en la versió de la Simfònica de Londres que dirigia Giselle Bendor. I ara ens traslladem a paratges més amables i tranquils, que també anirà bé, amb un antic himne pastoral de Dalarna, un punt de partida doncs lligat a la memòria i la tradició que ve de la mà del compositor Wilhelm Stenhammer. Se'ns presenta simple i alhora transcendent en aquesta versió precisament de la Simfonieta de Dalarna.

0: Els paisatges de Suècia es feien presents en aquest antic himne pastoral de Dalarna, música de Wilhelm Stenhammar, que ens fa arribar a aquest punt, les 10:34 del matí d'avui dimarts, i és el moment de passar a la darrera secció del programa d'avui.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Doncs ja és moment de dir bon dia a la nostra col·laboradora Gisela Pi. Què tal? Com estàs?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Moltes felicitats pel premi que us van donar la setmana passada.
3: Sí.
0: Ai, sí. Moltes
3: ens
0: gràcies.
3: Ens el van donar, perquè tu hi eres també, eh?
2: Sí,
3: i formes
2: però,
3: part de l'equip.
2: Però...
0: De manera molt discreta,
2: us
0: sempre,
2: volia,
0: però...
2: Us volia recordar aquí, pels oients, que aquí teniu un equipàs increïble i que estic molt contenta de pertànyer a aquesta petita família.
0: Ai, sí.
2: Moltes
0: nosaltres
2: gràcies.
0: També d'aquí siguis.
3: I tant.
0: Doncs obrim la el teu espai, la psicomúsica, i avui a veure per on ens vols portar.
2: Doncs, donat que és l'última secció d'aquesta temporada, avui volia parlar d'una cosa que m'ha quedat pendent gairebé secció a secció, que és la respiració. Aquesta cosa que fem cada dia de manera automàtica...
0: I que si no la fas malament...
2: I que si no la fas tens mal pronòstic...
3: I que no en som conscients de la importància que té.
2: Ah, exactament. Tu, de fet, sé que cantes, tu, Esther,
3: sí.
2: I que en el teu cas és imprescindible saber quan respirar, com respirar, i en el cas vostre no sé si ho feu servir. De fet, us ho volia preguntar. Ho feu servir com a eina algun tipus de respiració, si esteu nervioses o si heu d'entrar a introduir algun tipus de secció que creieu que necessita un altre to per baixar o per pujar al vostre estat?
0: Al llarg del programa jo crec que el que és el fet del directe passa per davant d'aquesta consciència corporal, costa d'entrar-hi. Però jo sí que és veritat que tiro molt d'observar la respiració, de veure com estic, de vegades alentir-la una mica, segons en quin context. Sí,
3: sí, jo també. Si veig que estic nerviosa, intento això, fer respiracions llargues.
2: Ah, llargues.
3: Llargues.
2: Les podríem sentir? Perquè avui tirarem d'aquí una miqueta.
3: Ostres!
2: Sí? Podrien ser audibles, les vostres respiracions?
0: Això al Pau li agradarà, que respirem davant del micro i fem sorolls.
2: M'agradaria sentir les vostres respiracions de quan us voleu calmar. I d'aquí...
3: Però vols dir que se sentiran?
0: Clar, si intento que no sonin, però...
3: Clar, jo també.
2: Si les exageréssiu ara una miqueta, com perquè se sentin... No sé si això en Pau... Sí? Tot correcte.
3: Va,
0: sí, sí.
3: Comença, Maria.
0: Doncs mira, jo faria, crec que alguna cosa així. Primer deixo anar tot

0: Wow.
1: És a dir, 4 sí. Amunt, 4 inspiració, 5 quiets i 6 de deixar.
0: Boníssima.
2: Doncs jo faig el mateix, eh, Maria?
0: A veure, a veure.
2: Exactament.
0: Podem sentir la teva?
2: Sí, i si ho puc allargar, encara ho allargo més.
0: A veure.
2: Primer també trec.

0: Brutal,
1: què et sembla? Que bé que respirem,
0: no,
1: aquí.
0: Que aquí hi ha un nivell increïble. Ara tornarem al que acabeu de fer, perquè heu fet inclús això, una apnea amb aire dins i tot plegat, i al final de la secció m'agradaria justament recollir quin tipus de respiració, vosaltres que ja sembleu informades, perquè tot això no és natural, és après, m'agradaria donar com aquestes diferents maneres de respirar per poder baixar el ritme, ara que entrem en vacances, període estival,

poder baixar el ritme i poder començar a entrenar aquest gran aliat, que és la nostra respiració, per poder tenir aquestes eines més a mà la resta de l'any, quan més les necessitem.

0: Respirem, diuen, unes 20.000 vegades al dia. I la majoria de vegades no ens n'adonem. De fet, respirem des del dia que vam néixer. La primera inhalació que ens reporta vida, que això en faig molta referència a les sessions, perquè és el moment que ja ens denota que som autònoms i, per tant, responsables també de la nostra biologia i de gestionar-la, a vegades amb eines, a vegades sense. Quan pugem un escenari, les persones que es dediquen a l'àmbit escènic, quan senten nervis i han d'enfrontar una situació difícil, la respiració normalment deixa de ser automàtica, deixa de ser aquesta respiració inconscient i es converteix sovint en una eina o en una maledicció d'aquelles que són com un cavall que no té rendes. La respiració és l'única funció automàtica del nostre cos, a diferència de, doncs, com podria ser els batecs cardíacs, que no són controlables. És l'única funció que podem gestionar o controlar a voluntat. Altres funcions serien com, per exemple, suar. No podem suar voluntàriament.
1: Clar.
0: O no podem tenir gana perquè volem, perquè ho pensem. La respiració és d'aquestes poques funcions on cos i ment poden interactuar i podem anar dirigint, com heu fet molt bé vosaltres al principi de la secció, aquest suaument redirigir el nostre ritme cap a un altre tipus de tempo corporal i mental, perquè s'ha de dir que el que passa al cos passa a la ment i viceversa. Quan estem tranquil·les, la respiració acostuma a ser més lenta, més profunda, més regular, i no hi ha tant aquestes apnees que heu fet vosaltres. És a dir, les apnees sovint... De fet, hi ha un estudi relativament recent que mostra que quan hi ha ansietat, el que acostuma a passar és que amb aquesta exhalació inicial que heu fet les dues perfectament, després d'aquesta exhalació hi ha un període d'apnea massa llarg. És com que al cos li costa recuperar-se per agafar aire de nou. I és aquesta, la llargada o la durada d'aquesta apnea abans d'agafar aire, és el que ens manifesta l'ansietat i el que ens l'accentua. Per tant, sempre hem de fer un rebot ràpid, després d'haver tret tot l'aire, d'inhalar naturalment i deixar que el cos, el diafragma s'infli com si fos un globus, per intentar no quedar-nos molt en la hipòxia, en aquest moment d'apnea, que fa que llavors el cervell interpreta que estem sota amenaça i que, per tant, hem d'activar molt el cor per poder sortir fugint per cames. No? La respiració és una de les vies més ràpides per poder modificar aquestes senyals ansiògenes, i quan allarguem aquesta exhalació, quan aquesta exhalació es fa més llarga, com heu fet vosaltres, que comptàveu més de sortida que d'entrada, activem el que es diu el sistema nerviós parasimpàtic, que ja n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, que és aquest sistema del relax, responsable de calmar-nos, de recuperar-nos davant d'un esforç i de regular-nos emocionalment quan hi ha hagut una emoció, un sotrac difícil. No? Per això molts músics o moltes músics experimenten, després d'aquestes respiracions profundes, que pot disminuir, que pot minvar aquesta tensió física que a vegades senten amb l'instrument, i també la sensació emocional d'estar compactats o sentint aquesta pressió per dins.

0: La respiració és també aquella eina que tenim per sincronitzar-nos entre nosaltres. Tant, per exemple, jo sempre poso l'exemple de quan vols posar un nen a dormir, un nen o una nena, si tu te ralenteixes la teva pròpia respiració, és molt més probable
1: sí, que si t'adorms tu també, bàsicament.
2: Sí,
1: com a resum. És quan funciona, quan et quedes tu.
0: És el major predicar amb l'exemple.
2: Si estàs alterat, és molt difícil que la criatura s'adormi.
0: I moltes vegades ens alterem intentant forçar que l'altre s'adormi i aquí és justament on no ens sincronitzem. Per tant, prioritzar aquesta sincronització a través de la respiració facilita que ens puguem acompassar, seria la paraula, potser, sí? Doncs portar un mateix ritme amb els altres. De fet, aquells instruments que no depenen tant de l'aire, com el piano o el violí, han de fer veure que la respiren per poder portar aquesta musicalitat o aquest fraseig que a tots ens emociona, perquè tot allò que porti aquest tint de respiració, com podria ser... Jo sovint penso en les habaneres, perquè és com molt, molt gràfic notar la respiració en una habanera i notar com el mar com va i torna. I aquesta sensació d'anar i tornar, de que tot el que va bé i de que tot el que puja baixa, amb instruments que no necessàriament són com el que estem sentint ara de fons, és una miqueta més difícil de generar aquesta sensació d'emocionalitat justament perquè hi ha carència de respiració en una percussió o en una corda. Llavors, moltes tradicions contemplatives han fet servir totes aquestes eines tan precioses per poder sincronitzar-nos i per poder sincronitzar cos i ment. I avui us volia portar tres diferents possibilitats per poder tenir aquest metrònom biològic, com si diguéssim, i poder-lo tonejar a la baixa cada cop que ho necessitem. Així que ara us en descric algunes perquè les puguem practicar juntes.
1: Llibre d'exercicis.
0: Ah, exactament, per l'estiu. Gràcies.

0: Doncs va, Gisela, obrim aquest quadern d'estiu amb aquestes recomanacions o idees relacionades amb la respiració.
1: Molt bé. Doncs la primera que us volia proposar és una que s'ha posat molt de moda dins l'àmbit de la psicoteràpia, de les neurociències, perquè és la manera que consideren més eficient per baixar pulsacions, com si diguéssim, amb el menor temps possible. Crec que la vaig mencionar, si no el segon programa, el tercer, per tant la refrescarem aquí i m'agradaria poder-la practicar. Si hi ha algun oient o alguna oient que estigui conduint o fent alguna tasca perillosa, si us plau, no ho feu. Si la respiració no s'hi juga, ni cap amunt ni cap avall. Hem d'estar en un lloc segur que si jo respiro i ara em baixen les pulsacions, que no em pugui desmaiar, que no pugui prestar menys atenció a una tasca d'alta intensitat o d'alta tensió. Això es diu, li diuen el sospir fisiològic, i sospir fisiològic és aquell sospir que imita una acció que fem involuntàriament cada aproximadament entre 20 i 40 minuts, cadascun dels nostres dies, tot humà fa...

0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Aquests sospirets.
2: No m'hi fixo mai, jo, amb això.
1: Jo
0: quan us comenceu a fixar...
1: Jo en faig bastants.
0: Sí, sí, sí. Quan comences a posar el foco, no pares de veure a la parada d'autobús, algú que t'està parlant i de cop i volta... Sí, i se sent sovint el... Sí, i aquests són els descompressors naturals que
1: per
0: tenim.
1: Per relaxar.
0: Sí, i el cervell es resincronitza, com si diguéssim, es reseteja cada cop que fem això. Què passa si ho fem naturalment? El sospir fisiològic, doncs no hi hem de pensar. Però quan, per exemple, fem tasques molt lingüístiques, vosaltres que esteu parlant molta estona, o que esteu sentint música molta estona, o que ens acompassem algú que parla molt ràpid, servidora...
2: Això passa, sí.
0: Sí? En aquests moments, el que passa és que el sospir fisiològic aquest, com si diguéssim, no pot tenir lloc. No recuperem la normalitat, perquè no hi ha un moment de descans on puguem fer això. Hi ha una manera de, com diuen els americans, fake it till you make it, de fingir-lo fins que el cos interpreta que és natural, que seria la següent. La faré sonora perquè es pugui sentir, no cal que sigui tan fort.

0: El que es tracta és de fer una inhalació a ple pulmó pel nas, boqueta tancada, amb boca tancada, no entren mosques ni ansietat. Aquest és un lema meu. Sí? Tanquem la boca, inhalem a pulmó tot el que puguem, tan ràpid com puguem, i quan crec que ja no m'hi cap més aire...
1: Encara una mica.
2: Un segon, una mica més.
0: Sí. Que es quedarà aquest sospir, que és una miqueta fake, sí? Un sospir fictici, i immediatament... exhalem per la boca com si tinguéssim una palleta d'aquests sucs petits de nen.
1: Un fil prim
0: d'aire. Sí, un fil molt primet. I la gent que li costi més fer aquesta pressió de llavis, sovint, doncs, si hi ha gent que treballa amb la boca, o sigui, instruments que són més de boca i que a vegades tenen massa pressió o massa tensió al voltant dels llavis, el que fem és suggerir una altra varietat, que és a l'exhalació fer un... Sí, que això ja fa que no haguem de comptar aquests contactes que us he vist als dits en les exhalacions i les inhalacions, que això no s'ha sentit, però s'ha vist. Sovint, molts dels exercicis que es proposen per poder respirar a la baixa són de comptar. I nosaltres, malauradament, si tenim ansietat, comptarem massa ràpid. Per tant, comptar és una miqueta doncs, un recurs que em sembla molt poc aplicable en moments d'alta intensitat.
1: Clar, no és objectiu, diguéssim, no? Segons el moment.
0: Exacte. Però si tenim un canal fisiològic, una boqueta més tancadeta, això sí que no et cal comptar i ja saps que aquí està sortint l'aire molt més a poc a poc. Exacte. Llavors, aquestes dues pistetes, que són exhalar o bé amb boqueta de pinyó, com si tinguéssim una palleta, o bé exhalar amb una S sonora, fa que tot aquest aire pugui anar sortint molt més a poc m'agradaria proposar-vos de fer-ne una les tres conjuntament, un sospir fisiològic les tres juntes, sí?
1: D'acord.
0: Bueno, i en Pau també, si vol allà al darrere que s'hi ajunti, encara que no soni. Sí, fem una inhalació gran les tres. Quan no us hi càpiga més aire, fem una segona petita i immediatament exhalo amb aquesta boqueta de pinyó fins que no em quedi més aire. I tan aviat acabeu d'exhalar, tanquem boca per tornar a inhalar amb naturalitat pel nas. I respiro pel nas. És la manera més fàcil de baixar l'ansietat davant de moments d'estrès. Sí?
1: Us hauria anat bé això fa una setmana.
0: Ho sé.
1: O ahir mateix.
0: Ho sé. He deixat aquesta secció massa pel final i potser ha hagut de ser la primera. Sí? Aleshores, repeticions d'aquesta, amb respiracions pel mig naturals, normals, tres respiracions d'aquestes, ja notareu que inclús la veu us fa més greu, tot és molt més planer i amb tres en tenim més que suficient. És el que fa la majoria de gent del rendiment abans de sortir. De fet, hi ha alguns que sí que necessiten, algunes persones que necessiten activar-se, però si necessitem baixar, aquesta és una bona. I us en presentaré, en lloc de tres, us en presentaré dos, perquè prefereixo que siguin exhaustives a tenir molta quantitat. La segona també és una tècnica molt fàcil, que es diu Ujjayi, que això ve del
1: aquesta la ioga. Conec, gràcies a l'Edu, el meu mestre. Hola, Edu. El meu mestre de ioga, sí,
0: i
1: tant.
0: Aquesta és brutal. I considero que, si tornem a la vostra respiració del principi de la secció, aquí podem rascar-ne aquesta exhalació que heu prioritzat. Normalment, quan estem nervioses, el primer que fem és agafar aire, perquè ens en falta, tenim la sensació que ens en falta. I, en realitat, no ens n'està faltant, sinó que tenim el pulmó tan ple d'aire acumulat previ, que no ens hem enterat, no ens hem adonat que havíem agafat hiperventilat, que hi ha tan poca capacitat pulmonar que tenim la sensació d'ofec. Sí. Llavors, el primer sempre és exhalar, com molt bonament heu fet l'una i l'altra, que això és molt poc freqüent. És
1: primer
0: a dir, la gent,
1: buidem
0: això,
1: i primer després...
0: Primer buidem, exacte. Clar. Llavors, aquesta exhalació, com per tenir-la de manera reactiva i natural, el que proposem és practicar en moments difícils aquest Ujjayi, que vindria a ser com si ens imaginem que tenim un mirallet que ens fa depilar les celles. Un mirallet molt petit.
2: Un mirall petit.
0: A prop del vostre nas i a uns 5 centímetres i que volguéssiu, amb la boca tancada, exhalar com per deixar allà el vapor que surt de la vostra respiració.
1: El meu mestre ja afegeix així el so de l'onada del mar. Voler reproduir el so de les onades.
0: Meravellós! Aleshores, amb aquestes onades d'exhalació, inhalant immediatament, ja hem dit que ha de fer un rebot ràpid perquè no hi hagi aquesta hipòxia sense oxigen, que el cos no es quedi sense oxigen en cap moment. Amb cantants d'òpera, per exemple, és poc recomanable tancar tant la glotis, perquè llavors els hi canvia l'estructura que necessiten o que tenen anclada, que normalment és més elevada, però saben com fer-ho per tancar-la molt poquet i no tenir constriccions després a l'hora de cantar, però igualment és molt eficaç. Aleshores, prioritzar aquesta exhalació i potser poder-ho combinar amb aquelles dutxes d'aigua freda que dèiem també als principis.
3: Jo les faig cada dia, eh?
0: Ai, m'encanta.
1: Des que ho has
0: persistit, eh? Sí. I eres la que més aprensiva estava amb el tema inicialment, eh?
3: Doncs em van superbé.
0: Ai, que bé.
3: Em van tan bé que em banyo al mar des del febrer.
0: Què dius?
3: Sí. De fet, vaig deixar-ho al novembre, només vaig no anar-hi al desembre, i des del febrer que ja...
0: Ostres, moltes felicitats. Que bonic.
1: A mi no felicitis, que no...
0: Però no. Doncs això, es podria fer una pràctica d'Ujjayi en els moments de tensió de dutxa freda, i aquest és realment el cinturó negre de la dutxa freda, és fer Ujjayis mentre hi ha la dutxa freda, de manera que estem condicionant el nostre sistema a fer el contrari del que voldria, que és inhalar molt fort quan hi ha un moment d'ensurt, quan hi ha un moment d'esglai, i en lloc d'això entrenar-lo perquè exhali quan hi ha un moment d'esglai per tornar a baixar les constants.
3: És a dir, que ara he d'afegir una cosa més a la dutxa freda.
0: Home, si vols entrar en
1: cinturó negre, doncs sí. Les onades del mar, si t'anirà molt bé, Esther.
0: Doncs aquí ho deixarem. Crec que amb aquestes dues claus podeu tenir un estiu relaxant, ben oxigenat, ben respirat, i us desitjo molt bon descans.
3: Igualment.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Ens quedem amb aquests deures, que anant molt de gust de fer. Gràcies, Gisela.
3: Bon estiu.
0: Gràcies.
3: Adéu.

0: Doncs amb Caroline Shaw i aquestes Siderite i aquestes veus que necessiten, com nosaltres, també respirar, arribem al final d'aquesta edició d'avui de Tots els matins del món.
1: Doncs sí.
0: Sí.
1: I demà no hi tornarem.
0: Demà no hi tornarem, no,
1: no
0: podem dir
1: això. No, perquè avui és la revetlla de Sant Joan,
0: és
1: demà
0: veritat.
1: És festiu. Tornarem, evidentment, dijous a partir de les 8.
0: Perfecte. Doncs per tots vosaltres, que tingueu molt bona revetlla. Recordeu que esperem les vostres fake news per la setmana que ve a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I res, que gaudiu de la resta del dia. Demà, bon dia de Sant Joan i ens retrobem dijous.
1: Fins dijous, bona revetlla.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'auditori de Ràdio França per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França. Un concert dirigit per John Elliott Gardiner, que el març del 2025, el moment del concert, tenia 81 anys, a punt de fer els 82. Els d'aquest director d'orquestra que ha fet un treball immens dins del repertori del barroc i a qui avui sentirem fent música de Johannes Brahms i d'Antonín Dvořák, perquè el concert començarà amb el segon concert per a piano i orquestra del compositor d'Hamburg, al piano, i sentirem Alexandre Kantorov, i després el concert s'acabarà amb la setena sinfonia d'Antonín Dvořák. Aquest és el contingut de l'enregistrament d'avui, és de Ràdio França i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. John Elliott Gardiner és un músic extraordinari que va néixer a Anglaterra l'any 1943. Va estudiar història a Cambridge. Va ser alumne de Nadia Boulanger a París i ja l'any 1964 va fundar el Cor Monteverdi. 4 anys després va fundar l'orquestra i al cap de poc, l'any 1978, va fer la primera actuació amb els solistes barrocs anglesos, tot això amb músics de l'orquestra Monteverdi. El 1990 encara va fundar per a eixamplar repertori l'Orquestra Revolucionària i Romàntica i l'any 2004 va fundar el seu propi segell discogràfic Soli Deo Gloria. Ara bé, quan Gardiner tenia 80 anys, l'agost del 2023, després d'haver agredit

I després d'haver-ho acceptat, un cantant, Gardiner, va deixar els compromisos públics i el seu retorn als escenaris va ser el desembre del 2024 quan va presentar

després de la seva sortida definitiva dels cors i orquestra Monteverdi i dels solistes barrocs anglesos. Per tant, des d'aquell agost del 2023 i fins al retorn als escenaris, The Gardiner van passar aproximadament 16 mesos. I nosaltres avui us oferim un concert que és no gaire lluny d'aquell moment del retorn de Gardiner als escenaris. És un concert del març del 25 en què va dirigir la Filarmònica de Radio França amb Alexandre Kantorov al piano. D'ell en farem el perfil biogràfic després d'aquest músic esplèndid, aquest pianista que ara ens ofereix la seva versió del concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms. És música composta entre el 1878 i el 1881. Kantorov, Orquestra Filarmònica de Radio França i direcció de John Elliott Gardiner, per començar aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Els aplaudiments van durar bastant més del que us hem ofert nosaltres. Aplaudiments per a Alexandra Kantorov i l'Orquestra Filarmònica de Radio França sota la direcció

Secció de John Eliot Gardiner. Han interpretat el concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major, opus 83 de Johannes Brahms. Música de la dècada del 70-80 del segle XIX, música fantàstica que va omplir l'auditori de Radio França i que va arrencar els aplaudiments del públic. I per això Alexandre Kantorov, que és el solista del concert d'avui, es va quedar una estoneta més a l'escenari. Primer, amb el concertino de l'orquestra per a interpretar un fragment de Johannes Brahms extret d'una sonata que van fer tres compositors l'any 1853. I a continuació això s'enllaçarà també a causa dels aplaudiments amb el que va ser l'altra obra fora de programa de Kantorov, en aquest cas ja tot sol, i interpretant un vals trist de Franz von Vexi. Això és el que va interpretar Kantorov, nascut l'any 1997... fill del violinista i director d'orquestra francès d'origen rus Jean-Jacques Kantorov. Primer, per tant, el sentim amb el violinista Nathan Myrdal interpretant l'Scherzo, que és el fragment que va fer Brahms de la sonata per a violí Fae. Després n'explicarem l'origen d'aquesta sonata i a continuació això s'enllaçarà amb el vals trist del violinista i compositor hongarès del tombant del 19 cap al 20, Franz von Vexi. Alexandre Kantorov, per tant, continua el seu recital a Catalunya Música, gravació de Ràdio França del març del 2025.

Tot això és el que va interpretar fora de programa Alexandra Kantorov el març del 2025 a l'Auditori de Radio França, després d'haver interpretat amb la Filarmònica de Radio França i sota la direcció de John Elliott Gardiner el segon concert de Johannes Brahms. Primer Kantorov amb el concertino de l'orquestra Nathan Myrdal, l'hem sentit interpretant l'esquerzo de la sonata per a violí F.A.E. Aquesta sonata FAE escrita per Robert Schumann, Albert Dietrich i Johannes Brahms, una obra dedicada a Joseph Joachim l'any 1853 i feta a partir del tema Frei, aber einsam, lliure però solitari. Els moviments de l'obra estan basats en les notes alemanyes que corresponen a les primeres lletres de cadascuna d'aquestes paraules. La F de Frei, que és el fa, la A d'aba, que és el la, i la E d'Einsam, que és el mi, en la notació alemanya. I d'aquests moviments de sonata, Johannes Brahms va compondre l'esquerzo, que és el que hem sentit ara amb la versió d'Alexandra Kantorov, que després tot sol va interpretar el vals trist de Franz von Vexi, violinista, compositor, nascut l'any 1893 a Budapest, va morir a Roma l'any 1935, va morir jove, amb només 42 anys. Se'n va anar a viure a Itàlia perquè la seva dona era italiana i Vexi, de molt jovenet, encara el va conèixer Joseph Joachim. Ell aleshores ja era gran i va agafar estimació per Franz Vexi, de qui n'hem sentit aquest vals trist. En versió d'Alexandra Kantorov, que si ho recordeu és aquell pianista que va interpretar l'obra Jocs d'aigua de Ravel sota la pluja a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 2024 a París. Tot això passava amb un piano de cua amb la tapa tancada que s'anava mullant, igual que el pianista Kantorov, que s'anava mullant també mentre hi interpretava Ravel, portava una camisa negra amb uns lluentons que ja semblaien les gotes de pluja que queien damunt d'aquells jocs d'aigua de Ravel. Doncs Kantorov ha estat el solista d'aquest concert d'avui, concert amb la Filarmònica de Radio França, que ara sota la direcció de John Elliott Gardiner, i per cloure el programa de concert d'avui, interpreta la 7a Simfonia en re menor, opus 70 d'Antonín Dvořák.

0: El concert ha començat i s'ha acabat amb dues obres pràcticament escrites al mateix moment. Hem sentit primer el segon concert per a piano de Johannes Brahms d'entre el 1878 i 1881 i ara sentíem la música del bon amic de Brahms, Antonín Dvořák, la setena simfonia que es va estrenar a Londres l'any 1885. Avui n'hem sentit una versió dirigida per un músic anglès, John Eliot Gardiner, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Radio França. Tot això passava el març del 2025 en un dels concerts de la temporada de l'Orquestra Filarmònica de Radio França, que és una de les quatre institucions musicals que hi ha a Radio França. Hi ha aquesta orquestra, hi ha el cor de Radio França, la Metrís i l'Orquestra Nacional de França. Doncs avui la Filarmònica de Radio França és la que ens ha ofert aquest programa Brahms Dvořák sota la direcció de John Eliot Gardiner, un programa de concert preciós amb la presència d'Alexandre Kantorov, que ha estat el solista del concert d'avui, el pianista nascut l'any 1997, que és qui ens ha ofert el concert per a piano número 2 de Johannes Brahms. Des d'aquesta gravació de Radio França que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir el Gloria de la Missa Pro Lationum de Johannes Ockeghem, i la versió és amb el Hilliard Ensemble, fundat l'any 1974, aquest conjunt que fa homenatge amb el seu nom al pintor miniaturista anglès del segle XVI-XVII, Nicholas Hilliard. Ells són els intèrprets de la música d'Ockeghem.

0: Música de Johannes Ockeghem, aquest era el Glòria de la Missa Pro Lationum en la versió del Hilliard Ensemble.
1: Catalunya Música.
2: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Abans que res, ja sabeu que, ara vaig explicar una interioritat, Pedro, no et fiquis vermell, però ja sabeu que el Pedro i jo fa més de 10 anys que estem treballant junts.
2: Sí.
1: De fet, vam començar l'any 15, el suplement amb sí. el Ricard Ostrell, el suplement de Catalunya Ràdio.
2: Sí, el 17 vam començar a fer Homes Clàssics a Catalunya Música.
1: Exacte, primer setmanalment, i ja fa unes quantes temporades que cada dia de dilluns a divendres.
2: Mm-hmm. I clar, això que... no és una interioritat, això sap
1: no,
2: tothom.
1: Això és veritat, això és molt públic, és veritat. Però això que ha provocat, clar, això podria ser que el Pedro i jo ens portéssim fatal i treballéssim...
2: Home, 10 anys portant ja. fatal.
1: Hi ha coses més estranyes passen a la vida, eh?
2: Hi ha matrimonis de 30 anys clar. que es porten fatal.
1: Exacte. No, jo tu et veig a la ràdio i tal. No, et veig a la ràdio, viatjo amb tu, vull dir... No, i això ha provocat que, a més... O sigui, la ràdio i tota la resta és anecdòtic perquè el més important és l'amistat que s'ha forjat en tot aquest temps.
2: Ara sí.
1: Som pràcticament família, no? I avui no em puc estar de felicitar-te, Pedro, pel millor projecte, un dels teus dos millors projectes, els teus dos opus més importants, un d'ells, el primer, el Pau, avui fa 18 anys.
2: L'opus 1.
1: Per tant, opus 1 compartit amb la Marta, o sigui, dit de pas, amb la teva dona, que és una santa.
2: Sí.
1: Per avui, molts anys, 18 anyets el teu fill, eh?
2: Avui el meu fill fa 18
1: Pau,
2: anys.
1: Pau, des d'aquí un petó del teu tiet Albert.
2: Sí, sí, sí. Mira, estic emocionat, és veritat.
1: Home.
2: És curiós. Moltes gràcies, sí, sí. Sembla sí, que va ser ahir, que vam passar... una revella de Sant Joan mogudeta, mogudeta.
1: I... Clar, clar.
2: I ja han passat 18 anys. Recordo que des de l'habitació de l'Hospital de Mataró, que queda una mica més elevat que la ciutat i es veu tot el mar, veiem doncs, tot de focs artificials, de gent celebrant la revella, i pensàvem... Fixa't tu quina festa ens han muntat pel naixement del Pau.
1: Fixa't. I van venir les corbes que venen en pròpies de la paternitat i la maternitat. El cas és que aquesta setmana, petó de nou pel Pau, l'estem dedicant a obres inspirades en festes paganes i personatges fantàstics i mitològics. I tu que tens dos adolescents a casa,
2: sí.
1: un ja major d'edat...
2: És veritat, però encara teenager, perquè 18
1: exacte,
2: i 19
1: segueixen
2: encara
1: teen.
2: Seria teenager. Eh?
1: En tot cas, també són personatges mitològics. Els adolescents i el seu món particular.
2: Sí, és com parlàvem de la mitjana d'un fauna, que és mig home, mig cabra. Ells són dos cabres.
1: Exacte, les hormones estan fatal.
2: Exacte.
1: Bé, sigui com sigui, també deus ser un expert en festes, gràcies a ells.
2: Home, sí, sí, però no crec que se m'hagués acudit escriure la música que va fer Stravinsky, per exemple, per crear una dansa d'adolescents.
1: És que Stravinsky era realment molt original.
2: Sí.
1: O no, eh? Avui, com no pot ser d'altra manera, volem recordar la magnífica consagració de la primavera d'Igor Stravinsky i ja veureu com hi trobarem alguna connexió amb l'obra protagonista del programa anterior. Ja us sabeu, el preludi a la migdiada d'un fauna de Claude Debussy.
2: Sí, un programa que, com sabeu, podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/... Homes clàssics. I després de tanta emoció...
1: I tant.
2: Doncs vinga, va, comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.
3: La classe dels homes clàssics.
2: Mira, fins i tot més sorpresió.
1: No t'ho esperaves, això, ara, eh? La veu aquesta meravellosa d'en Dabó aquí anunciant la classe.
2: Exacte, sí, sí. De fet, potser molts no us esperàveu que el programa d'avui comencéssim directament amb una classe, no?
1: Sí, perquè avui volem fer una prèvia, ja que de la consagració de la primavera n'hem parlat en moltes ocasions, perquè és
2: sí.
1: una obra que ens encanta, però en realitat no ens hem centrat massa en la història en si, i si molt en la seva famosa i polèmica estrena.
2: Exacte, exacte. Però per entendre el perquè d'aquest so tan característic i revolucionari de la consagració, i de fet com Stravinsky el vincula a la història que vol explicar, que serveix com a base per al ballet de Diaghilev, abans hauríem de conèixer una mica els elements bàsics d'aquesta música, que no només estan a la consagració, sinó també obres com L'ocell de foc o Petrushka.
1: De fet, ja hem explicat en diverses ocasions, sense anar més lluny, a les xerrades que fem als CaixaFòrums, que titulem Divertimento,
2: sí.
1: a tot Espanya ho hem fet, que la música de Stravinsky és conseqüència de la reacció del grup del 5 cap a la moda que havia importat Caterina la Gran i que Stravinsky evoluciona trobant-se amb noves sonoritats que Debussy, la música popular russa i l'evolució de les tècniques harmòniques del contrapunt el porten cap a aquest camí, no?
2: Fixa't, quin còctel, eh?
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Un supercòctel entre Debussy, la música d'arrel, l'evolució de les tècniques harmòniques, eh? És que, clar, alguns dels seus elements, parlo de la música de Debussy, eh? Defineixen molt el
1: de Stravinsky, vols dir.
2: De Stravinsky. Defineixen molt, és un concepte una mica estrany, el sabor de la música seva,
1: sabor,
2: no?
1: El color, sí.
2: El color, no? Com, per exemple, la politonalitat o la polirítmia, no?
1: Molta poli per tot arreu, no? Què vol dir això de la politonalitat? Més enllà del que puguem deduir amb la mateixa paraula, no?
2: Quan parlem de politonalitat és que hi ha diferents tons...
1: Molt bé.
2: Dintre... No, espera't, home, deixa'm... I fins aquí el programa
1: d'avui. Gràcies, Pedro, eh?
2: Fins aquí la classe d'avui. No, però vull dir... mira, ara que esteu sonant aquest famós minuet de Boccherini, tararirà, no? Imagina't, això és un quintet, no?, per a de cordes. Amb aquest quintet, el violí primer, el violí segon, la viola i els dos violoncels...
1: A la versió original, com a vosaltres, és diferent.
2: Exacte, sí. La versió original. Tots estan tocant l'obra amb la mateixa tonalitat, és a dir, amb la major, no? I, per tant, el violí primer, per exemple, que fa això... Això és la major, la, sol, la, si, la, do sostingut, mi, mi, re, re. Mm-hmm. Però és que els dos violoncels que fan una part de l'acompanyament fan un acompanyament... ara me l'invento al piano perquè sigui més entenedor, però tipus això. I això és un acord, una arpegi de la major, eh?
1: I tot encaixa. Tot casa, estem còmodes...
2: Exacte, per tant, aquí no hi ha politonalitat. No. Aquí hi ha... Que això no vol dir que després se'n vagi cap a d'altres tons i el to evoluciona. Però tots els instruments de la mateixa
1: junts,
2: formació
1: van tots junts.
2: Imagina't que en comptes de... que el violí estigués amb la major, però que en realitat els cellos estiguessin amb sol major. I seria això. Clar, això seria normal si féssim... que això és sol major,
1: clar,
2: i el violí.
1: Clar.
2: Però el violí està amb la major i els cellos estan amb sol major. Quedaria així.
1: Ja t'adones que alguna cosa no va bé.
2: No. I més a més, imagina't, si jo ara encara ho junto més i faig això, mira...
1: Ostres, que bo, quin efecte...
2: Stravinskià.
1: Sí.
2: Sona, sona Stravinsky, no?
1: Sí.
2: És com si, per exemple, ara...
1: Si li canviessis el ritme, li donessis un ritme més sever.
2: Claro, imagina't, si jo faig això...
1: Clar, clar. Chon, chon, chon, chon.
2: Fixa't,
1: és
2: molt curiós. I clar, això és bitonalitat, perquè hi ha dos tons, però podríem fer que ara de sobte aparegués un clarinet,
1: clar,
2: que sigués en mi bemoll i tal. I per tant, tot aquest efecte de politonalitat li dona aquesta sonoritat que ens recorda molt...
1: Que és inquietant, ens inquieta molt, no?
2: Exacte. I de fet, també hi ha la qüestió de la polirítmia, que aquí anàvem molt junts, malgrat que era politonal, aquí fèiem xan, xan, xan, xan, xan, i aquí...
1: Sí, el ritme sí que es trobava.
2: Es trobaven. Exacte. En canvi, si jo faig...
1: Està molt més deformat, clar.
2: Està molt deformat, perquè clar, tenim uns que estan fent cinquets, els altres estan fent un ritme binari, els altres ternari. Per tant, tota aquesta combinació és una cosa que defineix molt tot l'imaginari musical dels ballets de Stravinsky.
1: Tenim la polirítmia i la politonalitat, i a més hem de tenir en compte la revolució sonora que havia imposat Debussy amb el seu famós preludi a la migdiada d'un fauna. I clar, Stravinsky, en arribar a París dels anys 10 del segle XX, es va submergir en aquesta sonoritat amb tot el seu bagatge rus i la combinació. Clar, el resultat és realment explosiu, fixeu-vos. Recordem com sona aquella flauta a l'inici del preludi de la migdiada d'un fauna de Debussy.

0: La influència és evident.
1: Home.
0: No, vaja, crec que és molt evident, la influència.
1: Sí, sí. A més, fixa't en una cosa, que abans sentíem una flauta de Viciniana greu i ara un fagot agut.
0: És veritat. Sí, sí, sí.
1: Per tant, és aquest joc que juguen. En Debussy, potser la flauta feia més cromatismes i escales sinuoses, però jo crec, Albert, que el tractament i la filosofia és la mateixa, no? Debussy contradiu les normes establertes escrivint el que dèiem, notes no massa agudes per la flauta, quan en realitat, quan brilla aquest instrument, és amb el registre agut.
0: Sí, i tant.
1: I en canvi Stravinsky, doncs seguint el model de Debussy, escriu un solo de fagot. Recordem que el fagot és un instrument greu. Si parlem del quartet de fustes, flauta, boé, clarinet i fagot. Mm. El fagot seria el cello de les, clar, clar, de les fustes, no? Per tant, és el greu. Doncs això, el solo de fagot, doncs no comença especialment greu.
0: No, et pot arribar a confondre.
1: Et pot arribar
0: com et confon la flauta de Debussy, no? El preludi del migdia d'un fauna.
1: Sí, sí.
0: Però ara estava pensant, Pedro, si aquest inici l'hagués fet el de Stravinsky, l'hagués fet una flauta, també hauria pogut quedar bé.
1: Ja, però tu saps que Stravinsky llavors se li hauria vist massa llautó, no?
0: Clar, és massa evident, no?, la influència.
1: Ell sempre va negar totes les influències de tothom, ja ho saps,
0: negava moltes coses.
1: I fins i tot va dir que no faria mai dodecafonisme.
0: I allà va fer, allà va caure, sí, sí. Feta la classe i endinsats ja en el món sonor de Stravinsky, anem ara sí a conèixer les interioritats de la consagració de la primavera.

0: La consagració de la primavera, Le Sacre du Printemps, en el seu títol original en francès, és, com sabeu, un ballet amb música d'Igor Stravinsky, estrenat el 29 de maig de 1913 al Teatre dels Champs-Élysées de París, concebut per a la companyia dels ballets russos de Diaghilev, amb coreografia de Nijinsky i escenografia de Nicolas Roerich. L'obra es basa en una visió idealitzada i primitiva de la russa pagana, de la Rússia pagana. Des del seu origen es planteja com una representació ritual de la natura i del cicle vital, especialment del despertar de la primavera, entesa com una força poderosa, misteriosa i fins i tot violenta.
1: El ballet està estructurat en dues parts, l'adoració de la terra i el sacrifici. Més que un relat lineal amb personatges definits, l'obra el que fa és presentar-nos una successió d'escenes o episodis coreogràfics que, units, construeixen una mena de ritual col·lectiu. Stravinsky mateix descrivia la peça com una evocació de la Rússia pagana unificada per una idea central, no? Que és la força creadora i transformadora de la primavera.
0: Tot i això, es pot entendre també com una narració simbòlica que culmina amb un sacrifici humà. Una jove és escollida per morir dansant, oferint la seva vida a la terra, precisament per garantir el renaixement de la natura. Aquesta idea central és el fil conductor de tot el ballet i dona sentit, doncs, a les diferents escenes.

0: Déu-n'hi-do, eh? La força, l'enginy i la complexitat, perquè ara pensava, Pedro, arrel del que explicaves, no, de la polirítmia i la politonalitat, clar, al final un director té una batuta. Mm. No en té...
1: Té dos braços.
0: Exacte. I no fa gaire... Jo que surt amb reels per, amb el telèfon mòbil, i m'ha sortit un reel de també un, tres percussionistes junts que explicava la polirítmia en la consagració de la primavera. Mm-hmm. Clar, si el director ha d'indicar el ritme... Quin ritme indica?
1: Això...
0: La melodia, quina melodia... O la tonalitat, quina tonalitat... No? Vull dir...
1: Sí, sí. Ara no recordo si va ser Sergio Kusevitsky o un director que li

0: va fer un regal a Stravinsky, ara no recordo si va ser ella, però li va fer un regal a Stravinsky, per un aniversari de Stravinsky, li va regalar La Consagració i la Primavera en 4x4. I li va transcriure...
1: Ostres, quina feina.

0: primavera suau o idíl·lica, com us podeu imaginar coneixent l'obra, no? Sinó d'una força bruta i enèrgica que transforma el món.
1: Sí, l'obra comença amb una introducció orquestral, que abans escoltàvem, que evoca sons de la natura, com si fossin instruments primitius o fins i tot cants llunyans. Aquesta música crea una atmosfera misteriosa i anticipa el que està per venir, un món arcaic dominat per forces naturals.
0: A continuació, a l'episodi anomenat Auguris de Primavera, la comunitat celebra l'arribada de la nova estació. Joves, noies joves apareixen i al ballet, i ballen, perdó, però la seva dansa no és delicada ni elegant, segons els estàndards clàssics del ballet, sinó rítmica, repetitiva i gairebé tribal. Una figura d'una anciana entra en escena i sembla predir el futur, introduint un element del ritual i de destinació inevitable.
1: Sí, tu ara deies això de la dansa que no és delicada ni elegant, no?
0: No, de fet, la història de dansa també canvia gràcies
1: exacte,
0: a aquest ballet.
1: Sí, exacte, sí, sí. Sí. I també has dit que és rítmica, repetitiva i gairebé tribal, però és una repetició que de tant en tant trenca amb aquesta repetició, perquè si tenim en compte aquell famós acord de la dansa dels adolescents que abans escoltàvem, amb el piano. Fixa't, ara he tocat això. I m'he equivocat. I ha sonat mi bemoll major. Si Stravinsky hagués fet mi bemoll major, no ens hauria causat la incomoditat que causa la politonalitat, perquè aquest acord està format per, diguem, dos tonalitats, mi major i mi bemoll major.
0: Combinades.
1: Però alhora...
0: Clar, dona aquest efecte gairebé de distorsió,
1: pensa
0: no?
1: Pensa que quan diem mi i mi bemoll, ja és una dissonància.
0: Clar.
1: I si l'acord és de mi major i de mi bemoll major... crea això, eh? Però a banda d'aquesta...
0: Però m'ho escoltat tant que ara ens incomoda.
1: No. No, però quan he començat a fer així...
0: Sonava més civilitzat.
1: Clar, massa civilitzat. Igualment hauria sonat estrany amb el tema aquest que deies, eh? Aquest ballet rítmic repetitiu. Però és una repetició que trenca també, perquè ell si hagués fet...
0: És més infantil.
1: És molt infantil, sí. No? Fins i tot si hagués fet...
0: Hi ha un moment que la trenca, està clar.
1: Clar, ell necessita trencar i precisament és aquí on revoluciona ballet, perquè si nosaltres sempre ballem 1, 2, 3, 4, clar, quan li fa aquells cops tan estrictes, quan fa això...
0: Més, si heu vist mai el ballet en la seva versió original de Diaghilev, aquests cops li van molt bé també per configurar
1: sí.
0: el moviment de la dansa.
1: Sí, però fixa't, no és el 1 i el 3 o el 2
0: no,
1: i el 4 sempre.
0: És,
1: per exemple, a veure... 1, 1, 1, 1, 1, 1.
0: Sí.
1: Sí, és això.
0: És una meravella.
1: Doncs, clar, té molta força.
0: Absolutament. Clar. Té molt d'impacte.
1: Sí.
0: I com que té aquest punt d'imprevisible, també et fa mantenir molt la concentració en el que estàs escoltant i veient, perquè, insistim, això és un ballet. En el ritual del rapte, el to es torna més violent, un grup de joves, d'homes joves i rompen escena, i s'emporta les noies, simbolitzant una lluita de forces i una visió primitiva de les relacions humanes. De fet, aquesta escena reflecteix la brutalitat i la manca d'individualitat. Els personatges actuen com una part d'un col·lectiu dominat pels impulsos instintius.
1: Després, en les rodes primaverals, les noies tornen a dansar en cercle, en una mena de dansa comunitària que reforça la idea de cohesió del grup. El cercle és un símbol important, perquè representa tant la comunitat com el cicle de la vida.
0: En el ritual de les tribus rivals, la tensió encara augmenta més. La comunitat es divideix en dos grups que s'enfronten a una mena de competició o lluita ritual. Aquesta escena mostra la dualitat i el conflicte inherents a la societat humana, fins i tot en contextos rituals.

0: Tot seguit arriba la processó del savi, moment que ara està sonant de fons. Apareixen els ancians, encapçalats per una figura del savi que representa l'autoritat espiritual. La seva presència imposa, per tant, silenci i respecte i atura momentàniament aquesta activitat frenètica. Aquest moment és clau, ja que simbolitza la connexió amb la tradició i amb les forces ancestrals.
1: Doncs sí, perquè el savi beneeix la terra, en un gest que reforça la idea que la natura és sagrada i que, com no, si és sagrada, doncs ha de ser honorada, no? Honrada. Aquesta benedicció, doncs, és una preparació, en el fons, per al ritual que vindrà.
0: Finalment, la primera part culmina amb la dansa de la terra, una explosió d'energia en què tota la comunitat participa en una dansa frenètica i col·lectiva.

0: perspectiva. Aquest moment representa la fusió entre els humans i la natura. La Terra és celebrada, però també temuda. Mm. La intensitat de la dansa suggereix, doncs, que aquesta celebració no és només alegre, sinó també carregada d'atenció i de pressentiments.
1: Per tant, en conjunt, la primera part construeix un món en què la comunitat viu, podríem dir, amb una relació íntima amb la natura, no? I segueix rituals antics per justament assegurar la continuïtat de la vida. A més, també prepara el terreny per al sacrifici final, que acabarà esdevenint necessari per completar el cicle.

0: La segona part del ballet se centra en el ritual central, que és l'elecció i el sacrifici d'una jove.
1: Com estem sentint de fons, comença amb una introducció més fosca, més misteriosa que la de la primera part. De fet, l'atmosfera és nocturna, gairebé inquietant, com si es tractés d'un espai sagrat on tindrà lloc un acte solemne que... Això ha sigut molt inspirador per a alguns compositors de cine.
0: Ara podíem estar al desert.
1: O amb un planeta.
0: Un planeta remot.
1: Sí, sí, però que precisament és aquesta atmosfera certament inquietant. No?
0: I tant. Dèiem això perquè Williams veu d'aquí, sense cap mena de dubte, John Williams, la música Star Wars. En els cercles misteriosos de les adolescents, un grup de joves es mou en cercle, repetint gestos i moviments que semblen formar part d'un ritual. Aquesta escena és fonamental, ja que aquí es prepara l'elecció de la víctima. El cercle torna a aparèixer com a símbol, però ara té un caràcter més opressiu. Les noies estan atrapades en un sistema que determinarà el que és el seu destí.
1: Durant aquest ritual... Una de les joves finalment és escollida com a víctima. En la glorificació de l'escollida, la noia seleccionada és destacada i celebrada per la comunitat. Aquest moment, en realitat, és ambigu. Per una banda, clar, és un honor ser escollida, però per l'altra implica una condemna a mort. La jove es converteix en el centre d'atenció i és envoltada pels altres que precisament la reconeixen com a figura especial.
0: A continuació, a la vocació dels avantpassats, la comunitat invoca els esperits dels ancestres. Aquest acte reforça la dimensió religiosa i ancestral del ritual i no és només una acció humana, sinó una pràctica que connecta el present amb el passat i amb el món espiritual.

0: A l'acció ritual dels avantpassats, que ara sona de fons, els ancians prenen el control de la situació i preparen la noia per al sacrifici. Si acabeu de connectar, sapigueu que estem explicant-vos la consagració de la primavera de Stravinsky, eh?
1: Però fil per randa, eh?
0: Fil per randa, allò, perquè la conegueu com ha de ser. La seva presència simbolitza la tradició i la legitimitat del ritual. La jove, doncs, ja no és només una persona, sinó una ofrena destinada a la terra.
1: Clar, el clímax de l'obra arriba doncs, amb la dansa sacrificial, eh? Amb la dansa del sacrifici. En aquesta escena final, doncs, la noia escollida ha de ballar fins a la mort davant de la comunitat i dels ancians. La dansa és intensa, violenta i, evidentment, esgotadora. No és una dansa per expressar bellesa, sinó un acte de sacrifici físic i espiritual.
0: A mesura que la dansa avança, la jove esgota totes les seves forces. Els moviments es tornen cada cop més desesperats fins que finalment cau morta. Aquest moment representa la culminació del ritual. La vida de la noia és oferida a la terra per assegurar la renovació de la natura.
1: La comunitat accepta aquest sacrifici com a necessari. De fet, la mort no és vista com una tragèdia individual, sinó com una part essencial del cicle de la vida. La primavera, amb tota la seva energia i fertilitat, evidentment requereix una ofrena.

tot això que us haguem d'explicar, l'argument de la consagració de la primavera es pot interpretar com una reflexió sobre la relació entre els humans i la natura. En aquest món primitiu, els individus no tenen una identitat pròpia forta, sinó que formen part d'un col·lectiu que segueix rituals ancestrals. El sacrifici de la jove simbolitza, en realitat, la idea

0: que la vida neix de la mort. Perquè la natura reneixi, cal, per tant, una ofrena. Aquesta visió pot resultar dura o fins i tot inquietant per al públic modern, però reflecteix una concepció arcaica del món en què els humans estan sotmesos a forces superiors i que és un cicle al que estem sotmesos, que tots sabem allò que diuen el tòpic, que quan naixem, l'única certesa que tenim és que acabarem morint.
1: Sí, sí. També es pot veure com una... també una crítica implícita a la civilització moderna, i estem parlant de principis del segle XX, eh? Perquè, clar, en mostrar un món primitiu i ritualitzat, Stravinsky i els seus col·laboradors posen en relleu els instints bàsics, no?, i les forces irracionals que continuen existint, doncs, sota aquesta superfície de la cultura i de la nova humanitat, no? De la nova humanitat moderna del segle XX.
0: I, és clar, la música de Stravinsky és fonamental per entendre l'impacte de l'obra. Com hem pogut escoltar, es caracteritza per ritmes irregulars, harmonies dissonants i una gran força percussiva. Aquest llenguatge musical trenca amb les convencions del ballet clàssic i contribueix a crear una sensació de primitivisme i energia desbordant.
1: La coreografia original de Nijinsky, a més, doncs, també va ser molt revolucionària. En lloc de moviments elegants i fluïts, els ballarins adoptaven postures rígides, no?, amb els peus cap endins i moviments bruscos. I clar, això reforçava la idea d'un món primitiu i, evidentment, allunyat d'aquella tradició, clar, tan bonica del ballet.
0: El,
1: no?
0: El que li diem ballet contemporani, no?, que balla més corbats i no amb aquesta forma tan gràcil, no?, de la dansa clàssica, doncs ve d'aquí. Per tot plegat, l'estrena de l'any 1913 va ser famosa per la seva reacció escandalosa, ja sabeu, l'estrena més polèmica de la història, es diu, etc. El públic va quedar dividit entre admiradors i detractors i l'ambient a la sala va ser molt tens. Amb el temps, però, l'obra ha esdevingut una de les més influents del segle XX i un punt de referència en la història de la música i, molt important, de la dansa, també.
1: Doncs sí, a més, la seva importància rau tant en la innovació musical com en la força del seu argument. De fet, el tema del sacrifici ritual i la representació d'una societat primitiva han inspirat moltíssimes reinterpretacions i adaptacions al llarg dels anys.
0: I és que, al cap i a la fi, la consagració de la primavera d'Stravinsky és una obra clau al segle XX que combina música, dansa i escenografia per crear una experiència artística intensa i també innovadora. El seu argument, centrat, com dèiem, en el sacrifici d'una jove per assegurar el renaixement de la natura, ofereix una visió poderosa i inquietant de la relació entre humans i el món natural.
1: I és clar, amb el pas del temps, doncs el ballet ha passat a ser una obra... o sigui, de ser una obra escandalosa a un clàssic indiscutible, reconegut també, doncs, per la seva originalitat i la seva influència duradora, que ara, doncs, Albert, hem de gaudir sí o sí, sense interrupcions a l'audició.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com no pot ser d'altra manera, us proposem escoltar la consagració de la primavera de Stravinsky sense interrupcions, però malauradament només en podrem escoltar al final, ja que sencera el temps no ens ho permet.
1: Doncs sí, us proposem la versió de l'orquestra de Cleveland amb Pierre Boulez al capdavant.
0: Doncs som-hi.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Acabem d'escoltar la consagració de la primavera en la versió de l'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, i amb ells ens acomiadem fins al primer programa, que no serà demà, a la una del migdia aquí a Catalunya Música, sinó demà passat, perquè demà és Sant Joan, hi haurà l'elefant, per tant, farem festa.
2: Per tant, escolta'm, que passeu molt bona revetlla.
1: Igualment.
2: I ens retrobem dijous.
1: Aquí estarem. Vinga. Pau Lasca, control tècnic, Joca Cardús a la producció. Gràcies i fins dijous.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana m'acompanya el molt personal, el violoncel·lista

0: Roger Murelló Ros. Avui el nostre convidat ens presentarà el seu primer CD, Schumann Goes Tango, un disc amb música de Robert Schumann i de tango, dues músiques que podrien semblar molt allunyades, però que no ho són tant. Roger Murelló ens explicarà per què. Comencem.
1: Hola, em dic Roger Murelló Ros, sóc violoncel·lista concertista i aquesta és la meva llista de recomanacions.

Avui dimarts, la llista comença amb Gershwin, la Rhapsody in Blue. Jo sempre dic que a molta gent els agrada la música clàssica, però encara no ho saben. I és que hi ha obres, compositors, instrumentistes, cantants i formacions per a tots els gustos. Crec fermament en el gran poder transformador de la música i per aquest motiu penso que és molt important apropar-la a tanta gent com sigui possible i també vendre-la de maneres innovadores per a connectar amb nous públics i amb les noves generacions. Aleshores, us poso el rei de la influència del jazz en la música clàssica, que és Gershwin, una obra molt vistosa, molt xula.

penso que per fer la música clàssica més atractiva s'ha de trencar la barrera amb el públic. Aquesta separació que no es veu però se sent moltes vegades, perquè al cap i a la fi els intèrprets són persones a l'igual que el públic, els compositors van ser persones en moments bons i moments difícils en la seva vida, i tot això es veu plasmat en la música, que no, només és, no deixa de ser un reflex de les visions de la gent de la societat i un reflex, doncs, de la nostra societat. I estic totalment d'acord en que hauríem d'imitar tècniques d'altres gèneres, ser més innovadors, més creatius. La música clàssica té moments serios, però també té moments divertits, té moments d'alegria i també té moments de voler ballar i també té moments de... té moments per a tot, no? Aleshores, la manera de vendre-ho, penso que hem de... ja s'està fent un esforç, però hem de continuar en aquesta direcció, en vendre-la d'una manera més propera, relaxada, més chill, no?, que es diria en anglès.

0: Era un fragment de Rhapsody in Blue de George Gershwin amb l'Orquestra Simfònica de Columbia dirigida per Leonard Bernstein.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

De la música clàssica se'n diu el llenguatge universal, perquè a tothom li diu alguna cosa i està connectada d'alguna manera amb les històries de les nostres vides. La música ens ofereix allò que necessitem en cada moment, ja sigui alegria, calma, desconnexió, introspecció, energia i un llarg etcètera. Ens ajuda a connectar amb les emocions que teníem estancades i no ens havíem deixat sentir i innumerables beneficis. Aleshores, us posaré un fragment del Romeu i Juliet de Prokófiev, perquè Prokófiev m'agrada molt, ja que ha creat un estil realment propi. Tu, quan sents la seva música, sents realment que és Prokófiev. I tot i haver passat per grans com Bach, Beethoven, Mozart, etc., ha aconseguit realment crear un estil propi i únic.

Continuem amb la fantasia per a dos pianos de Schubert. La música d'aquest gran compositor penso que és una música existencial. Tot i que ha tingut una vida molt curta, ha viscut només 31 anys, ha estat una vida molt intensa i això es veu plasmat en la seva música. A més, curiosament, la seva música sol escriure obres molt llargues i penso que d'alguna manera això és com, tot i que ha tingut una vida molt curta, a través de la seva música viu una vida eterna.

La ciutat de Colònia és una ciutat molt amable, molt oberta, plena de cultures i plena de cultura. Aleshores, és una combinació fantàstica. A mi m'encanta conèixer altres cultures. De fet, la meva parella és una taiwanesa de Taiwan. I clar, en el món de la música encara més, és tot molt internacional i és molt enriquidor el poder veure com ja de per si les persones som totes diferents les unes de les altres, doncs imagina't les cultures, diferents cultures de diferents parts del món, com la mateixa cosa, el mateix objecte, la mateixa sensació, el mateix gest, es pot veure de maneres tan diferents i això ajuda a obrir la ment, a no jutjar i a simplement observar i seguir aprenent dels altres i de les diferents maneres de pensar i de veure la vida. Malauradament, ser músic a Alemanya és molt més fàcil que aquí. Per això, en part, també estic vivint allà i és on em dona gran part de la meva feina. Hi ha moltes més facilitats, moltes més ajudes del govern, tenen molt més públic, també. Clar, també a Alemanya la música clàssica són les seves arrels. I aquí potser les nostres arrels, jo diria que són el folklore, però és que la música clàssica està plena de folklore i penso que hem de tirar per aquest camí i de seguir donant a conèixer la música clàssica i apropant-la a la gent perquè se n'adonin que realment és algo que val la pena apostar-hi, perquè és un bé per a tota la societat. Tots hi sortim guanyant si apostem en música i en cultura.

I també, curiosament, m'agrada molt tocar la música melancòlica, així que és una combinació perfecta. I us posaré una obra que forma part del disc que vaig treure l'any passat amb l'Elisa Koyama, Schumann Goes Tango, que és un àlbum fet amb el desig de treure un públic més ampli, d'apropar-se a les noves generacions, a altres públics.

En aquest disc, que va ser el meu primer, hi trobem una combinació de la música de Schumann i del tango, perquè són dues músiques que aparentment no tenen massa en comú, però que combinen molt bé, són molt passionals. I és que tant la música de Schumann com el tango beuen de la tradició popular dels seus països. I no és Piazzolla, sinó que és un compositor no tan conegut, compositor i violoncel·lista que va morir fa pocs anys. José Bragato va treballar també mano a mano amb Piazzolla i és un compositor i violoncel·lista argentí, nascut a Itàlia, que escriu una música fantàstica. I us preguntareu, què vol dir milontan? Doncs molt fàcil, milonga i tango.

La llista de dimarts l'acabem somiant amb el somni d'amor del compositor austríac i hongarès del segle XIX, compositor i gran pianista virtuós, Franz Liszt. Ja que ell no ha escrit malauradament res per a cello i piano, he fet un arranjament d'aquesta obra tan bonica que toco amb la pianista Anna Komitschko, també resina alemanya, que normalment solem tocar d'avís dintre dels nostres concerts que fem amb el programa Històries d'amor, que hi encaixa per

0: Era Somni d'amor de Franz Liszt, un tema arranjat i interpretat pel nostre convidat Roger Murelló, cello, i Anna Comisco, piano.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: 1932 és l'any al qual hem viatjat aquesta setmana al Sincronies de Catalunya Música, un any realment efervescent pel que fa a la creació musical, artística, literària, però també amb un munt d'esdeveniments històrics i socials que us anirem explicant al llarg de la setmana. Avui, però, volem dedicar tota l'atenció a un compositor francès, un autèntic dandy, un gentleman de la música, un orfebre de la partitura, un dels millors, si no el millor, orquestrador de la història i que aquest any 1932 tenia 57 anys. Marxem cap a França per escoltar la música deliciosa que va compondre aquest any 1932 Maurice Ravel.

Estem escoltant ja tastets de les joies que va compondre Maurice Ravel en plena maduresa l'any 1932. Ell tenia 57 anys. Bé, els havia de fer el dia 7 de març, perquè la música que estem escoltant, aquest concert per a piano i orquestra, el va escriure a partir de 1930 i es va estrenar el mes de gener, el 14 de gener de 1932. Per tant, ell encara tenia 56 anys. I escoltarem aquesta obra sencera, completa, però abans volem fer-vos 5 cèntims de les circumstàncies personals, de la biografia, dels elements més íntims i més personals d'aquest compositor, que en aquest any 1932 havia assolit una fama i un renom i un prestigi extraordinaris, però que va ser quan va començar a tastar aquella malaltia que el portaria a la mort.

Ravel era una persona de baixa estatura, cosa que sembla ser que va ser motiu de patiment durant tota la vida. No li agradava ser tan baixet. Es veu que no arribava a 1,65 m. Era molt curós en tot el seu aspecte personal. Vestia sempre trajos i vestits a l'última moda, donava molta importància a les corbates, als mocadors, a les sabates fins i tot. Un home elegant per naturalesa, amb unes mans molt delicades, amb uns dits fins i llargs, dits de pianista, tothom ho deia, i els polzes arquejats. Ravel parlava amb una veu ben timbrada. A més, feia esport, era un nedador incansable, amic també de fer llargues passejades i, això sí, un fumador empedreït. El tracte de Ravel amb tothom era sempre d'una extrema cortesia que no li permetia la més mínima informalitat, ni tan sols certa familiaritat amb les persones a qui no coneixia, òbviament. Ravel encara és avui en dia un misteri, un personatge detallista, minuciós, sempre amb la cigarreta a les mans, aparentment distat i envoltat sempre per un cert aire de tristesa, com de melangia. Un home que tenia aspecte de dandi, allunyat de les persones i de les coses i que, no obstant, tenia una colla d'amics molt propers i molt íntims que se l'estimaven moltíssim.

I no hem parlat gaire de tot el seu món sensual, del seu món emocional, de les relacions que va tenir amb altres persones, de les seves relacions amoroses fins i tot. I és que realment tot el món de Ravel en aquest aspecte és molt críptic, és molt secret fins i tot. Fixeu-vos què va dir en certa ocasió. Citem textualment les seves paraules. Un artista ha de tenir molt de compte, molta cura, quan es vol casar amb algú, perquè mai se n'adona prou de la seva capacitat per fer miserable a la seva companya. Està obsessionat l'artista pel seu treball creatiu i pels problemes que li planteja. Viu una mica com un somiador i no és cap broma per a la dona amb la qual viu. Un creador sempre ha de tenir això ben present quan vol casar-se. Aquesta frase cèlebre de Maurice Ravel va ser recollida en un llibre biogràfic escrit per Marcel Marnat l'any 1986, editat a París per Fayard, i és una de les poques pistes que tenim de la vida íntima, sentimental, amorosa de Maurice Ravel, que podríem reduir-la al no-res. Evidentment, la vida íntima i sentimental devia ser enorme, completa, però absolutament secreta i aïllada, personal i intransferible. No coneixem cap relació amorosa de Maurice Ravel al llarg de tota la seva vida, ni cap parella sentimental, ni home ni dona, ni cap relació que anés més enllà de l'amistat. En qualsevol cas, com a creador, tot això no es va reflectir en la seva música, perquè ja ho sabeu que és d'una extremada sensualitat. Música com la que sentirem avui, música com aquesta.

I ara ens situem en aquesta època en què Ravel era realment lloat, sol·licitat a tot arreu, era venerat per molts personatges de l'alta cultura arreu d'Europa i es trobava al cim de la glòria. Les orquestres se'l disputaven, volien la seva presència al faristol, les audicions de les seves obres es multiplicaven, ell era reclamat en molts escenaris de concerts i precisament en aquest moment la malaltia que el va dur a la mort va començar a manifestar-se. Des de feia un cert temps, una fatiga latent, un esgotament, van afectar Ravel. Segons els seus amics, Ravel anava perdent a poc aquell somriure que constituïa el seu major encant. No obstant, en aquella època van prendre un treball que, com era costum, tenia alguna cosa de desafiament, també. Feia temps que Ravel tenia la intenció d'escriure, per a si mateix, un concert per a piano i orquestra amb la idea d'interpretar-lo quan li demanessin actuar en públic en lloc d'agafar la batuta, que, de fet, no li agradava gaire. Ell mateix es reconeixia com un director mediocre. El que volia era tocar el piano. Tan bon punt va començar a fer els primers esborranys a la partitura, el pianista vienès Wittgenstein, que havia perdut el braç dret a la Primera Guerra Mundial, li va encarregar la composició d'un concert només per a la mà esquerra, per poder-lo tocar. Una doble dificultat i un doble plaer per a un Ravel aficionat a ballar a la corda fluixa.

A més, en aquella època, setembre de 1929, la seva pàtria, el seu poble nadiu, el seu poblet a Sivur, va voler homenatjar-lo i va inaugurar en la seva presència un moll que duia el seu nom, el moll Maurice Ravel, a Sivur. De fet, es pot visitar i encara du aquest nom. La composició efectiva d'aquests dos concerts va començar l'any 1930. Tots dos els va acabar simultàniament durant la tardor de 1931. També les primeres audicions d'aquests dos concerts per a piano, un per a dues mans i l'altre per a la mà esquerra, van ser gairebé simultànies. El concert per a la mà esquerra va ser estrenat per Wittgenstein a la ciutat de Viena el dia 27 de novembre de 1931 i menys de dos mesos després es va estrenar el concert en sol major. Marguerite Long, la seva gran amiga, el va estrenar a la Sala Pleyel de París el dia 14 de gener de 1932, dirigida precisament pel compositor, per Maurice Ravel. Però ara començarem escoltant el concert per a la mà esquerra, el que va dedicar a Wittgenstein.

Es tracta d'una de les obres de major envergadura de Maurice Ravel, aquest que estem sentint de fons, i en qualsevol cas, de les més boniques que va concebre després de la Primera Guerra Mundial. Som molt lluny de la serenor i de la suposada fredor de la música de Ravel. Ravel aconsegueix equilibrar admirablement una gran orquestra de sumptuosa sonoritat amb aquella mà única, una mà esquerra que, gràcies a ell i a la seva inventiva, a la seva genialitat, fa prodigis i sona millor que dues mans juntes. Comprovem-ho, escoltem aquest concert per a piano per a la mà esquerra, un concert per a piano i orquestra que va compondre l'any 1930 i que, recordem-ho, va ser estrenat a la ciutat de Viena el dia 27 de novembre de 1931, interpretat pel pianista que li havia demanat, Paul Wittgenstein. Sentirem la versió que dirigeix Charles Dutoit al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Montreal i el solista és Pascal Roger. Sentim, doncs, el concert per a la mà esquerra de Maurice Ravel.

0: Quina meravella! I fa tot l'efecte que sobre el teclat hi havia no pas una, sinó dues mans, 10 dits, ben sencers i amb molta feina. Doncs no, era una sola mà, era la mà esquerra, concretament la que tocava tota la part solística d'aquesta gran obra de Maurice Ravel, composta l'any 1930 i estrenada el dia 27 de novembre de 1931 a la ciutat de Viena pel seu dedicatari, Paul Wittgenstein, aquell pianista austríac que havia perdut el braç dret a la Primera Guerra Mundial i que li va demanar, no només a Maurice Ravel, sinó també a altres compositors, obres, i en aquest cas aquest concert per a piano i orquestra, però per ser tocat només amb la mà esquerra. Fixeu-vos, perquè el que acabem de sentir està tocat només amb 5 dits, amb els de la mà esquerra, a més a més. I ho ha fet Pascal Roger, com a solista en aquesta versió monumental que protagonitza l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, enregistrada l'any 1983, però que és una versió de llegenda pràcticament i de referència editada pel segell Decca.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I ara sí, ha arribat el moment també d'escoltar una altra de les obres mestres de Maurice Ravel, aquest concert per a piano en sol major, concert que va compondre l'any 1930 i que va ser estrenat a París, a la Sala Pleyel de París, el dia 14 de gener de 1932. Va dirigir aquella estrena el mateix compositor, Maurice Ravel, que ja estava lleugerament afectat per aquella malaltia que el va dur a la mort, i va tocar la part de solista Marguerite Long. Us en parlem.

Aquest concert per a piano i orquestra en sol major que estem sentint de fons i que ara sentirem sencer, dura uns 22 minuts aproximadament i, com ja us hem comentat, va ser escrit paral·lelament al concert per a la mà esquerra que acabem de sentir. I respon absolutament al desig personal de Ravel, que volia, per sobre de tot, fer un concert de virtuós. Se sap que la seva intenció primera va ser tocar-lo ell mateix com a solista en el decurs de les seves habituals gires arreu d'Europa. Però en vista de les dificultats pianístiques que ell mateix havia acumulat al llarg dels seus tres moviments, aquest sí que té tres moviments que estan separats l'un de l'altre, no pas com el concert per a la mà esquerra que acabem de sentir, doncs Ravel va preferir, amb molta prudència, i va fer ben fet també, confiar-li a la que durant més de 35 anys passada fins i tot la mort del compositor, va ser la intèrpret incomparable de la seva música. Ens referim a la pianista Marguerite Long. El concert en sol major pertany al Ravel clar, brillant, transparent, cristal·lí, fluid, fàcil i amb freqüència fins i tot emocionat. Entre els moviments extrems, que són alegres, vius i brillants, i en què es posa a prova el virtuosisme del solista, el piano espurneja d'una manera enlluernadora, però Ravel hi col·loca el moviment lent més bonic que s'hagi escrit en moltes dècades, una de les frases més tendrament emocionants de tota la seva música i que obre amb el piano sol un adagio molto abocador amb una atmosfera altament emocionant. Segur, segur que l'heu sentit en més d'una ocasió, però mai ens cansaríem de sentir aquesta meravella.

Quina meravella, quina tendresa, quina música més emocionant, escrita per Maurice Ravel en aquest any 1930. Tenia 55 anys quan va escriure aquesta obra. Doncs ara el sentirem, i en una versió que ens sedueix especialment i que esperem que us agradi també. Toca el piano solista Christian Zimmermann. L'orquestra és la de Cleveland, una orquestra nord-americana de grandíssima categoria, i dirigeix aquesta versió Pierre Boulez, Alegramente, Adagio assai i Presto. 22 minuts i escaig dura aquest magnífic i magistral concert per a piano en sol major de Maurice Ravel. Sentim-lo.

0: Una altra meravella, una altra obra mestra que acaba amb aquesta brillantor i amb aquest joc, amb aquest humor fins i tot. És el concert per a piano en sol major que va compondre Maurice Ravel l'any 1930 i que va ser estrenat a la Sala Pleyel de París el dia 14 de gener de 1932, interpretat a la part de solista per la seva gran amiga i intèrpret Marguerite Long i dirigint el mateix Ravel.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs després d'escoltar aquesta música tan bonica i de parlar-vos a fons de Maurice Ravel, un dels grans protagonistes de la música del 1932, posem punt final en aquest segon capítol que aquesta setmana li dediquem en aquest any, un any convuls, efervescent pel que fa a la creativitat musical, 1932, la música del qual, la música que es va estrenar aquest any, ens acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana. Demà més, aquí a la sintonia de Catalunya Música, a l'hora de sempre, el programa Sincronies que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarría, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi. Ens trobem demà, si us ve de gust, a la mateixa hora de sempre, que acabeu de passar un molt bon dimarts i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. La música amb la qual començarem avui és d'una gravació en directe del pianista Kenny Barron amb el fantàstic trio que el va acompanyar a mitjans dels 90. Ray Brown hi toca el contrabaix i Ben Reilly la bateria. Des del Festival Gal·lès de Brecon és una gravació inèdita fins ara que el promotor musical Jordi Sunyol havia guardat als seus arxius i que s'acaba de publicar amb el títol de So Many Lovely Things.
3: Right now we'd like to do a very beautiful ballad written by one of my favorite pianists and composers, Mr. Thelonious Monk, and this is entitled Ask Me Now. Ask Me Now.

Gravació del 1995, aquesta feta al Festival Gal·lès de Brecon, amb Kenny Barron, Ray Drummond i Ben Reilly, que tocaven Ask Me Now, una cançó que Barron presentava parlant del seu autor, de Thelonious Monk, com un dels seus pianistes i compositors predilectes. Amb aquest mateix trio, i també en directe, en aquest cas al Club Bradley's de Nova York, Kenny Barron es passeja pel Blue Moon de Rodgers i Hart.

Blue Moon amb Kenny Barron al piano, Ray Drummond al contrabaix, Ben Reilly a la bateria i una gravació feta en directe al Club Bradley's de Nova York el 1996. Hem començat la sessió d'aquesta tarda amb música de Thelonious Monk, un dels compositors i pianistes predilectes de Kenny Barron, i la tancarem amb música de Monk en una altra gravació en directe de Kenny Barron, Ray Drummond i Ben Reilly de mitjans dels 90s. En aquest cas, però, en quartet amb el saxofonista Gary Bartz i des del festival Jazz and Tet. Us espero amb més música aquí mateix a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. El concert d'avui ens transporta a un món sonor on conflueixen l'emoció i el virtuosisme, amb un títol ben explícit, Harmonia Virtuosa. El violinista Timothy Chiui i el pianista Stephen Lemelin obriran la vetllada amb els contrastos sorprenents de la dansa macabra de Camille Saint-Saëns. El plat fort del programa l'ocupen dues sonates per violí i piano de Beethoven, la setena, que irradia energia i passió, i la vuitena, més lleugera i vibrant d'esperit alegre i juganer. El programa el tancaran amb una exhibició de virtuosisme amb els aires gitanos de Sarasate. El concert el va enregistrar la Ràdio Canadà de parla francesa el juliol del 2025 a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orfort. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violinista i professor de la Universitat d'Ottawa, Timothy Chiui, va obtenir l'aclamació de la crítica i el públic després de rebre el segon premi del concurs Reina Elisabeth de Brussel·les el 2019. D'aquest jove artista xinès-canadenc-americà, el diari belga La Libre va publicar que ens porta immediatament a un altre planeta, un intèrpret excepcional, un ésser sobrenatural. És jove, però ja ha recorregut mig món captivant el públic dels grans auditoris amb les seves interpretacions, ja sigui en petit format o al costat de les millors orquestres. Avui l'acompanya el pianista Stephen Lemelin, que és ben conegut pel públic canadenc i que ha fet també carrera internacional i ha bastit una discografia d'una vintena de títols. Timothy Chiui i Stephen Lemelin es presenten al Festival de Música d'Orfort amb l'adaptació per violí i piano del poema simfònic que Camille Saint-Saëns va compondre poc després de la Guerra Franco-Prussiana en un període d'inestabilitat política a França. És la dansa macabra. El mite de la dansa macabra està vinculat a tota una iconografia que es remunta a l'època medieval a Europa. És una dansa entre els vius i els morts, on tothom es troba, independentment de la seva posició social. En temps de guerra o crisi, és un recordatori humorístic i alhora sinistre del destí que ens espera a tots. A la peça de Camille Saint-Saëns, la mort surt de la tomba a mitjanit i amb el violí toca una viva melodia a ritme de vals que convida a dansar els esquelets de tot el cementiri. La melodia és cada vegada més frenètica, fins que un canvi de to ens indicarà l'aparició dels primers raigs de sol. Els esquelets es retiren a les seves tombes, la mort es queda sola i la seva melodia es fa trista i melancòlica. A punt per viure aquesta festa tètrica, tot passarà molt ràpid. Primer sentim les campanades de mitjanit, silenci i calma, i de seguida apareixerà la mort que abans de tocar la melodia afina el violí.

Ha cantat el gall i s'ha acabat la festa. Els esquelets s'han retirat aterrits, s'han tancat les tombes i ha tornat la calma. El violinista Timothy Chiui ha fet la melodia de la mort en aquest magnífic poema simfònic de Camille Saint-Saëns, La dansa macabra, opus 40, que hem sentit en l'arranjament per violí i piano. Arriben ara les sonates de Beethoven, que era un virtuós del piano, però de jove també va tocar el violí i la viola en orquestres professionals. No va ser un violinista particularment destacat, però va escriure obres importants per aquest instrument. Gairebé totes les seves sonates per violí i piano les va compondre al mateix període de la carrera, entre els 26 i els 31 anys. Els estats d'ànim de Beethoven eren erràtics. El 1800, als 29 anys, la seva carrera progressava molt bé, però estava malalt, problemes d'estómac persistents i començava a patir la pèrdua d'oïda, que el feia aïllar-se socialment cada vegada més. La primavera del 1802 es va enfonsar i va anar al camp a descansar durant gairebé 6 mesos. Va ser aquell any que Beethoven va escriure les sonates per violí i piano número 7 i número 8, dues partitures que, malgrat tot, irradien energia i passió, sobretot la setena, que ara sentirem, interpretada per Timothy Chiui i Stephen Lemela. Sonata per violí i piano número 7 en do menor, opus 30, número 2 de Ludwig van Beethoven.

Timothy Chiui i Stephen Lemela ens han ofert la sonata per violí i piano número 7 en do menor, opus 30, número 2 de Ludwig van Beethoven. Aquell any, el 1802, Beethoven vivia un episodi de pànic causat per la seva sordesa incipient. La resposta musical va ser accentuar l'originalitat, accelerant el ritme de la innovació, música més contundent, profundament humanista i sensible, de vegades amb humor i de vegades filosòfica. És l'etapa que estava abocat de ple en la composició de la tercera sinfonia, la famosa Heroica. Si aquesta setena sonata que sentíem irradia energia i passió, la vuitena és més lleugera i vibrant, d'esperit alegre i juganer.

Timothy Chiui i Stephen Lamelon ens han ofert la sonata per violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven. El violinista navarrès Pablo de Sarasate va tenir tant d'èxit en les seves gires per Europa i Amèrica que fins i tot diversos compositors li van destinar obres. El mateix Saint-Saëns, per exemple, li va dedicar dos concerts per violí, el primer i el tercer. Sarasate també va compondre pel seu instrument. Té petites peces virtuosístiques que contraposen passatges d'agilitat, carregats d'energia, amb d'altres més lírics i plens de delicadesa. El 1877, mentre visitava Budapest, va sentir músics gitanos i d'aquí aquesta composició que sentirem ara, Zigeunerweisen, Aires Gitanos. El nivell de dificultat d'aquesta peça deixa el públic sense paraules, per tant, és una peça perfecta per tancar el concert.

Aplaudiments a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orford per a Timothy Chiui i Stephen Lemelin, que per tancar el programa ens han ofert els Zigeunerweisen, Aires Gitanos, opus 20 de Pablo de Sarasate. De tota manera, els músics corresponen als aplaudiments del públic canadenc amb una peça fora de programa, amb una melodia força coneguda, la meditació de Thaïs, un cèlebre entreacte de l'òpera Thaïs de Jules Massenet, que s'interpreta en un canvi d'escena a l'acte segon, quan la jove Thaïs medita la seva conversió al cristianisme. Meditació de Thaïs.

0: Fins aquí la meditació de l'òpera Thaïs de Jules Massenet, un dels passatges orquestrals més cèlebres d'aquesta òpera, que descriu el moment en què el monjo Athanel converteix el cristianisme a la cortesana Thaïs. Aquí l'hem sentit en l'arranjament per violí i piano. És el bis que han ofert el violinista Timothy Chiu i el pianista Stephen Lomela en aquest concert titulat Harmonia Virtuosa amb la dansa macabra de Camille Saint-Saëns, dues sonates de Beethoven i amb els aires gitanos de Pablo de Sarasate. El concert el van registrar a la Ràdio Canadà de Parla Francesa el juliol del 2025 a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orfort. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara amb una obra de l'empordanès Juli Garreta. Sentirem les Impressions Simfòniques, una composició estrenada el 1907 al Teatre Principal de Barcelona. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega. I al segon moviment sentirem la part solista a càrrec de Naví Cabestany, violoncel.

0: S'acaben aquí les impressions simfòniques del compositor de l'Empordà, Juli Garreta. Ens ha acompanyat l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega, i el violoncel hem sentit Naví Cabestany, que tocava la part solista del segon moviment.
1: Catalunya Música.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimarts 23 de juny i a les portes d'una nova revetlla de Sant Joan, com cada tarda som aquí per fer un repàs, encara des d'ara i fins les 7, de l'actualitat musical d'aquests dies.
2: I ara és el moment d'apuntar de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'Assaig General.
2: Ens acompanya per començar avui el bateria Enrique Heredia, que és un dels impulsors d'un concert especial de gran format que tindrà lloc aquest cap de setmana amb la música de Shorty Rogers. Ens en farà uns apunts i de moment ja el saludem. Enrique, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Marta. Què tal?
0: En el programa d'avui també parlarem amb Patricia Caicedo, la soprano colombiano-catalana que des de fa una colla d'anys més de 20 organitza cada any per aquestes dates el Barcelona Festival of Song. Sabrem tots els detalls de la programació d'enguany, que comença ben aviat, el dia 1 de juliol.
2: Farem també una ullada al cartell de la nova edició del Festival Desvarío de Nou Barris, una proposta que mostra les diferents visions del flamenc contemporani i amb un protagonisme important i especial de la guitarra.
0: I finalment, òpera, perquè ens atendrà Àngel Òdena, el baríton i també impulsor de les òperes que des de fa uns anys es representen a l'estiu al Teatre Auditori Camp de Mar de Tarragona. Enguany es tracta de Carmen, que arribarà ben aviat a finals d'aquesta mateixa setmana amb dues funcions en aquest escenari tarragoní. I parlarem als últims minuts d'aquest programa, que ara comença.

0: investigar la propia carrera del músico en sí, o a partir de ahí ir más allá, ¿no? Eso le puede dar pie para buscar otros estilos, otros músicos también.
1: Doncs són reflexions que hem fet avui amb Enrique Heredia. Ens ha visitat, de fet, amb motiu de, ho tornem a recordar, aquest concert de la Pulsar Big Band, tocant doncs la música de Shorty Rogers, passada pel sedàs doncs d'aquesta formació doncs feta per l'ocasió, que això serà al Ateneu Municipal de Rubí.
0: El dia 27 de juny.
1: Això, que això és dissabte.
0: A les 22:30.
1: Això mateix. Doncs, Enrique, moltes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
0: Gràcies a ti, Marta i Albert.
1: I bon Sant Joan.
0: Igualmente, y os invitamos al concierto, si estés por aquí.
1: Fantàstic, fins la propera.
0: Hasta otro.

Seguim endavant després de la conversa amb Enrique Heredia. És el moment de fer un cop d'ull a la programació d'una nova edició del Barcelona Festival of Song, que tindrà lloc durant els 10 primers dies del mes de juliol. N'hem parlat amb la seva directora artística, Patricia Caicedo.

0: De l'1 al 10 de juliol tindrà lloc la 22a edició del Barcelona Festival of Song, que un any més inclou tant concerts a càrrec d'especialistes internacionals en cançó artística ibèrica i llatinoamericana, com un programa acadèmic amb cantants lírics professionals que arriben a Barcelona per aprofundir en un repertori encara poc representat en els currículums de formació musical. El concert inaugural presentarà una de les dues estrenes absolutes, el cicle Rosamor, del compositor nord-americà Nico Gutiérrez, sobre poemes del poeta brasiler Valmir Ayala. L'interpretaran els tenors Gustavo Quaresma i Lenín Santos, juntament amb el pianista Marcelo Pimenta. En parla la directora artística de l'esdeveniment, Patricia Gaicedo.
1: Tenim dos concerts a Brasil, que sempre tenim un, que és important la presència, però aquest any tenim dos concerts d'artistes i repertori brasiler, i la comissió del cicle en poesies d'un poeta brasiler. Vull dir que volem posar la mirada, posar una mica de llum a aquest repertori que és tan ric i que s'ha de conèixer. O Gustavo Quaresma, que és un cantant de l'òpera de Viena, brasiler, un tenor brasiler. B és el Gustavo i el Lenine, que faran aquest concert de duets, que seran superbonica, això del repertori brasiler.

0: L'altra estrena absoluta del Barcelona Festival of Song d'enguany és un cicle titulat Parlaré, sobre els poemes homònims del poeta Màrius Sampere, els quals ha posat música Patricia Caicedo. Si bé la directora artística del festival ja havia interpretat algunes composicions pròpies, aquesta és la primera vegada que presenta un cicle complet. Els intèrprets seran Dimitri Petrov, Álvaro Vasco, Jung Ali i Clara Serra, guanyadors del concurs de cant Conxita Badia. Caicedo s'atreveix a definir la seva pròpia música en aquests termes.
1: Jo he crescut en la meva adolescència i he estat cantant música folklòrica latinoamericana i ibèrica. I la música

música folklòrica ha tingut un impacte molt fort a la meva carrera i també està molt, molt propera a la cançó de cama, l'artística, que la música folklòrica informa el gènere del lead i es mesclen, com que no hi ha una frontera molt, molt difícil de definir. I jo crec que això ha influenciat molt la meva tasca com compositora, perquè hi ha algunes cançons, les primeres cançons que he fet, jo he començat a compondre quan tenia 12 anys per cantar jo mateixa i amb la guitarra, i era amb la influència de la música folklòrica del temps. Ja més gran, ja he pensat, seria bonic fer-les per piano, i sempre el que més m'interessa és la poesia, perquè per mi el compositor i l'intèrpret estan al servei de la poesia. Quan una poesia m'impacta, ja com que la música arriba sola, com que ja està i jo la veig o l'escolto i surt. És com que ja jo no he de fer res més, perquè el poeta ja ha fet tot.

0: Al Barcelona Festival of Song també hi passaran enguany el reconegut guitarrista cubano-americà José Lezcano, que presentarà un programa titulat La Paloma, i el cartell inclou, igual que els últims anys, un nou concert a bord d'un palé històric. En la seva vessant solidària, aquest any el festival donarà visibilitat a la malaltia de Parkinson i convidarà el públic a contribuir mitjançant donacions voluntàries a la recerca desenvolupada per l'Hospital Clínic de Barcelona.
1: És la primera vegada, però també és recollint una mica la meva pròpia història com metgessa i música, que sempre havia fet coses vinculant la salut i la música, i com aquesta malaltia degenerativa no té encara una curació i necessita molta recerca i està una mica amagada darrere de l'Alzheimer, que és molt més conegut, o hi ha gent que us dona més o que ja té més visibilitat. I a més, la música i el Parkinson tenen una relació, perquè el Parkinson és un trastorn al moviment, i moviment, ritme, música tenen un impacte molt positiu en els pacients de Parkinson.
0: Les aportacions a la causa solidària es podran fer durant els concerts del Barcelona Festival of Song, que són d'entrada lliure i gratuïta.

0: Catalunya Música, Assaig General.
1: Doncs amb les paraules de Patricia Caicedo hem arribat fins aquí i ara és el moment de seguir repassant en format més breu l'actualitat. Destaquem, per exemple, que el projecte educatiu impulsat pels 6 equipaments escènics i musicals nacionals de Catalunya, La Cultivadora, s'amplia arreu de Catalunya.
2: El programa impulsat per l'Auditori, el Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya ampliarà les formacions a docents a diferents punts del país i posarà en marxa una prova pilot per oferir estades culturals a Barcelona a centres educatius allunyats de la capital. Aquest curs, el tercer de la seva trajectòria, s'ha tancat amb gairebé 175.000 participants de més de 1.600 centres i 4.300 reserves a la plataforma.
1: L'Escola Cantorum de la Cardinal Bogan Memorial School de Londres actua divendres a la cripta de la Sagrada Família.
2: Es tracta d'una de les agrupacions corals joves més prestigioses del Regne Unit

0: que intervindrà a la missa de les 8 del vespre i oferirà després un concert amb obres que van des de la polifonia renaixentista fins al repertori coral britànic dels segles XIX i XX.
1: El Castell de Miravet torna a acollir el festival Rius de Veu.
0: Dissabte, el castell de la localitat de la Ribera d'Ebre tornarà a ser escenari d'aquesta proposta que enguany reuneix les veus de Meritxell Gené, David Carabent i Xerim Marester. El músic Eric Vinaixa, director artístic del festival, fa uns apunts sobre la singularitat de l'esdeveniment del qual se celebra la segona edició i sobre els artistes que s'hi reuneixen.
2: Un festival de creació pròpia on reunim a quatre músics ebrencs, formem una banda amb quatre talents ebrencs que no toquen junts, diguéssim, mai, però els reunim per fer un repertori únic i els posem al servei de tres artistes dels Països Catalans amb varietats dialectals diferents sempre entre els tres, dels quals un ha de ser ebrenc, també. I d'aquesta manera el que estem fent és reivindicar el talent del nostre territori al nostre territori, al Castell Temple de Miravet, un dels castells més importants d'Occident. És un únic concert on els tres sempre estan a l'escenari, es van intercalant, ara un, ara l'altre, de tal manera que podem veure la màgia del seu, de la seva creativitat i com interaccionen entre si amb les seves variants dialectals, amb la seva creativitat i amb les seves personalitats.
1: I encara destaquem dos noms més, Manuel Liñán i Belén López, primeres confirmacions de la 8a edició del Flamengí.
0: Són els primers noms que ha avançat el Festival Gironí per la propera edició, que tindrà lloc del 13 al 28 de novembre d'enguany. El 16 d'octubre, al Teatre Jardí de Figueres, es podrà veure l'espectacle Muerta de Amor, de Manuel Liñán, Premi Nacional de Dansa i considerat una de les figures més innovadores i influents del flamenc contemporani. De la seva banda, la ballarina tarragonina Belén López actuarà el 14 de novembre a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè de Girona.
1: I no deixem encara el flamenc per parlar del festival Desvarío.

0: Doncs en flamenc hem arribat fins aquí i encarem ja la recta final del programa. Com hem anunciat en el sumari, és el moment de canviar de registre. Parlem a continuació d'òpera per conèixer la producció de Carmen de Bizet, que es podrà veure en dues funcions a finals d'aquesta mateixa setmana al Teatre Auditori Camp de Mar de Tarragona. De seguida en parlem amb el seu impulsor, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
1: Catalunya Música. Assaig General. Som a Facebook Assaig General i també a Twitter @AssaigGeneral. Ens segueixes?

0: Un any més parlem d'òpera al Camp de Mar de Tarragona. És una iniciativa que vam veure néixer des del programa i que hem anat seguint cada any. Cada any ens en parla també l'Àngel Òdena, que a més de baríton és president de l'Associació d'Amics del Teatre Líric i avui ens atén un dia més des de Tarragona. Doncs bona tarda, Àngel.
1: Hola, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per atendre'ns i per presentar-nos. Vaja, segueix sent notícia que a Tarragona hi hagi òpera a l'estiu en un escenari com el Camp de Mart, a l'aire lliure. Ara llegia que, de fet, sou l'única ciutat de Catalunya que ofereix, almenys aquest any, aquest format, no?
1: Sí, crec que és així. A part, evidentment, que el Liceu continua la seva programació, però fora del que és els llocs habituals, diguem-ne, amb programació continuada, som els únics, perquè no, que jo sàpiga no hi ha altre lloc. A Peralada, de moment, crec que no en fan, i no sé de cap altre lloc que en facin. Llavors nosaltres, diguem-ne, que ens sentim honorats i orgullosos de que sigui així. Mm-hmm.
0: No ho hem dit encara, això són dues funcions que tindran lloc els dies 26 i 28 de Carmen. Carmen de Bizet, que és el títol escollit. Ja fa 5 anys ja que feu òperes al Camp de Mar, per tant, no sé si, ara diré una obvietat, no sé si els títols són fàcils o difícils d'escollir, per dir-ho d'alguna manera, perquè quan comenceu i diríem teniu tot el repertori per davant, m'imagino que és més fàcil escollir el més... no només el més popular, també el que sigui fàcil de... no fàcil, però bueno, portable a escena, no? M'imagino que hi ha molts factors que condicionen fins que s'arriba al títol escollit, no?
1: A veure, evidentment, a veure, portant a escena, no et creguis, perquè sempre en aquest cas tot, a veure, es complica. Hi ha molta gent, no? Evidentment, hi ha cor, hi ha equip de dansa, hi ha cor de nens... Llavors, vulguis o no, això t'ho condiciona perquè és molta més gent, no? I en una ciutat que no estem habituats a fer-ne, cada cop més, però no tan habituats, no? Mm-hmm. Llavors, evidentment, el cas de fer en un espai que hi caben vora 1.740 persones, si no m'equivoco, i nosaltres ens hem atrevit a fer dues funcions des de fa 3 anys ja, llavors, evidentment, el que necessites és fer òperes una mica... de caire, jo no diria popular, perquè sempre he cregut que les que són més conegudes i més populars potser ho són per a algú, no? I evidentment, el cas de la Carmen jo crec que és una obra mestra i per això l'hem elegit, diguem-ne que com vam fer, era el 5è aniversari, si es pot dir així, va, doncs ens tirem la manta al cap i fem la Carmen, no? Mm-hmm. Ja tens tota la raó, no és fàcil elegir quina has de fer, quina pots fer. És un espai a l'aire lliure, però alhora té una acústica natural brutal. Llavors, sempre depèn de com una òpera és més de càmera, potser no és el lloc idoni per l'amplitud que té l'escenari, per l'amplitud que té tota la part de la platea grades, no? I per tant, no resulta fàcil, però sí que és veritat, i no ens hem d'enganyar, que hi ha una sèrie de títols, seran 15 títols, potser els més famosos, que són els que has intentat fer en aquest tipus de programació. Mm-hmm. I més quan, diguem-ne, que no ets un teatre públic. Sí que reps, evidentment, ajudes públiques, però al final ho fem des d'una associació que el pressupost no el tenim. Vull dir, cada any el pressupost ens l'hem de treballar, no?
0: Clar.
1: Una mica és així.
0: Tot això que estàs explicant, diria més la gènesi de cada projecte, m'imagino que d'un any per l'altre, evidentment, o amb més antelació fins i tot, i un uh-huh. cop escollit el títol, la producció és pròpia, entenc. Per tant, comença una altra tasca llarga de convocar un repartiment, no?
1: Sí, a veure, producció pròpia, què passa? Que és un espai, com estem parlant, és un espai a l'aire lliure, llavors... La gran majoria de produccions, que no vol dir que no es poguessin adaptar, no? Però també els nostres recursos econòmics són els que són, eh? Però diguem-ne que al ser un espai a l'aire lliure que no té una caixa escènica com a tal, com tenen els teatres, llavors...

0: diguem-ne que no és que t'ho modifiqui, però fa que t'ho condiciona, no? I que has d'intentar fer alguna cosa una mica especial per l'espai. De vegades em m'han preguntat, escolta, i no ho he intentat fer coproduccions, segurament serà el següent pas, no? Però, clar, és que som molt novells amb tot això, llavors hem d'anar pas a pas, intentem fer dins l'espai que tenim, que, de fet, qui hagi pogut venir, jo invito tothom que vingui, l'escenografia natural que tenim per la nit, amb les muralles romanes il·luminades, la veritat és que és brutal, ja, amb poca cosa que hi posis ja funciona, no? Mm-hmm. Però una mica el que t'he dit, no? M'imagino que a poc intentarem que això pugui anar més, però deixem-nos temps.
1: Sí, sí. Amb això el que estàs dient és que comenceu doncs, a pensar l'escenografia, la direcció escènica, i després busqueu els músics, o potser en paral·lel,
0: Bueno, en paral·lel una mica penses a veure quines persones ho podríem fer, quines persones estan... Clar, al final és una mica... Evidentment, estic jo, però hi ha més persones, no? En aquesta associació i en tota la part professional, però sí que les decisions una mica les intentem prendre conjuntament. I el que dius, jo vinc de la part d'artista i ara m'estic convertint en una mica també en programador, no? Llavors sí que has de mirar, jo sempre dic el mateix, que fem un compàs des de Tarragona i anem fent rodones, no? I cada cop més gran. Doncs, bueno, a veure si al territori hi ha gent. Després, evidentment, a nivell català, a nivell espanyol, i si hi ha de venir gent de fora, també, no? Però, bàsicament, intentem donar vida a tota la gent que puguem ser d'aquí, no? Que a vegades en altres llocs no és així i crec que tenim l'obligació de fer-ho. I sí, va compaginat, una mica el que estàs dient tu, no? Va compaginat, després les agendes de les persones que vols, del director d'orquestra o del director d'escena, etcètera, etcètera, no? I a vegades no és fàcil aquesta combinació. Però bé, de moment ens en estem sortint, crec.

0: Comencem a desgranar noms, doncs, del repartiment, que al final també és un motiu en el qual molta gent es fixa per venir o no a un espectacle d'òpera, no? Les veus.
1: Sí.
0: Aleshores, tu, evidentment, hi participes, i en aquest cas en el rol de l'Escamillo, que coneixes sobradament, i els protagonistes coneixem molt, penso que el públic pot conèixer Nancy Fabiola Herrera.
1: Sí, home.
0: I no tant el Don José, no? M'equivoco?
1: Sí, a veure, és l'Andeka Gorrotxategi. L'Andeka jo conec de fa molts anys perquè havíem cantat. Ell té una veu extraordinària. Jo et diria que és una veu d'Otello, d'aquest tipus de veu. Ells, a nivell espanyol sí que s'ha prodigat, però potser no tant. Però bueno, a nivell d'Alemanya ha cantat moltíssim. Una anècdota, hi ha un vídeo que si la gent ho mira al YouTube, de l'òpera de Sydney, on ha cantat bastant, on bueno, canta el Nessun Dorma des de dalt de la punta de fora, de l'òpera de Sydney. No? Mm-hmm. Perquè ell va fer la Turandot en allà. És una veu l'argot en castellà i l'argot potser futbolístic direm de muchos quilates, no? És una veu tipus Kaufman, si em permet la comparació, no sé si un o l'altre estaran d'acord, però una veu molt fosca, molt baritonal, però en el fons és tenor, no? I crec que estem molt contents de que ens vingui a acompanyar, de que formi part del nostre grup, no? I després el que has dit tu, la Nancy, és que, jolín, la Nancy, jo he em puc permetre el luxe de dir que és la Carmen de les òperes que més he cantat, i crec que la Nancy és la millor Carmen amb la qual he cantat, juntament amb una, sincerament, amb una companya nostra que va morir, que és la Beatriz Uria Montón, que em fa moltíssima pena, i el que també ho havia fet bastant amb ella, i la Nancy és que és extraordinària, i de fet, el seu currículum, bueno, de fet, la

0: fet ara fa poc a Montevideo, crec.
1: Uh-huh.
0: I bueno, els teatres on l'ha cantat és el Covent Garden de Londres, el Metropolitan, etc. Jo espero que la gent ho disfruti moltíssim, perquè crec que és no sé, tenim un grup de gent fantàstic, uns cantants... I després, ja sé que has començat per aquí, però jo segueixo.
1: Sí, ara hi anava.
0: Tenim una Micaela extraordinària, que és catalana, que ja ha cantat el rol i que és molt jove, que és la Laura Brasó.
1: Uh-huh.
0: I crec que jo em sento amb l'obligació, quan hi ha talent brutal, talent brutal per part d'ella, crec que val la pena que ho fem, que és que agafar aquest tipus de gent jove que es mereixen i la funció d'una associació així és això, no?
1: Uh-huh.
0: I per això estem supercontents que la Laura estigui entre nosaltres també.
1: Bé, després hi ha tot aquest estol de veus catalanes que abans deies,
0: sí,
1: que
0: home,
1: els podem citar,
0: sí,
1: perquè el Bob Valdivieso, Anna Gomà,
0: sí,
1: Juan Carlos Esteve,
0: sí,
1: Lluís Vergés, Sebastià Peris i Vicenç Esteve. Sembla que no em deixo cap.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. I l'Alba Valdivieso.
1: I l'Alba,
0: una
1: sí,
0: joveníssima soprano que bueno, també jo crec que se li augura una grandíssima carrera.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, també és una mica tenir, si em permets, no, allò dels ojeadores, no, del futbol, pues aquí veure quina gent jove està sortint dels conservatoris, què estan fent, i llavors tenir l'oportunitat de tenir-los, perquè potser dintre d'uns anys ja serà més complicat.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, que molt contents, sincerament.
1: Bé, doncs ens falta, per acabar el repàs, els directors, ni més ni menys, no?
0: Sí.
1: Oliver Díaz, director musical,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Emilio López, director d'escena. Explica'ns,
0: sí,
1: una mica quina relació has tingut amb ells, o per què els has convidat.
0: A veure, jo amb l'Oliver fa molts anys que som amics, però no només això, sinó que crec que és un extraordinari director, i és un extraordinari director de lírica. De fet, si mires una mica l'espectre a nivell espanyol, molts, molts cantants, sempre que podem elegir un director, l'elegim amb ell. I fa concerts en aquest estiu, he vist que feia amb el Jorge de León, amb l'Ismael Jordi, amb moltíssima gent, amb l'Ander, que també ha de fer un altre concert, amb la Vanessa Goicoechea. Què vol dir això? Que els cantants estem supercontents de la feina que fa, i llavors nosaltres sempre l'hem tingut aquí. Sí que fem una òpera a l'any, la veritat, no? És que intentarem fer més coses, però és que tenir-lo amb ell per nosaltres és un luxe. Ha sigut complicat aquest any perquè estava bastant ocupat, però ell sempre té un forat per venir a Tarragona, i la veritat és que estem supercontents. I després l'Emilio López és una de les persones que té un talent jove com a director d'escena increïble, i que coneix molt l'espai, perquè ja és la segona vegada, crec, que ve, coneix molt l'espai, i llavors sap treure-li els recursos màxims que pot treure-li d'aquest espai. Dins, també, te diré, de les possibilitats econòmiques que tenim nosaltres, que no és que siguin molt boiantes, però sí que estic supercontent de la feina que fa l'Emilio, no? I per això et dic que crec que l'espectacle se'ns omplirà a tots, primera per la música, amb l'Orquestra Camerata 21 Ciutat,
1: sí,
0: de Reus, que, com ja saps, jo sempre dic que hem de fer indústria cultural de territori, com es fa en altres llocs, no és que ens inventem res, i és una orquestra que cada cop està amb, diguem-ne, amb més potencialitat, des de tant de les institucions de la Diputació com de la Generalitat, els estan recolzant moltíssim, i jo d'això me n'alegro de poder comptar amb ell.
1: I el cor de l'Òpera de Tarragona, cor infantil del,
0: sí,
1: Conservatori,
0: senyor,
1: i Escola de Música.
0: Sí, senyor.
1: I,
0: sí, senyor.
1: Així estan tots... Vaja, no només per citar-los, sinó que el cor també té molt de paper a la Carmen, eh?
0: Sí, sí, home, la veritat és que és un cor amateur, amb certs reforços que també ens venen de fora del camp de Tarragona, perquè és que la Carmen és una òpera on el codi té molta, molta importància i molta presència. Han estat treballant dur, i seguirem treballant dur fins al dia de l'estrena, però estem super, super contents, perquè crec que cada cop el nivell que estem mostrant és més bo. I això és el que val la pena, amb el nostre director, Miquel Massana, que a més, si no m'equivoco, també és col·laborador de la casa vostra,
1: sí,
0: sí, senyor, i és un extraordinari i fantàstic director, no només de cor, evidentment, d'orquestra, però amb l'Anna Ullet, que és professora del Conservatori de Tarragona, de cant, diguem-ne que fan un tàndem molt bo per poder tirar endavant el cor.

0: Doncs hem presentat aquesta producció de Carmen, que es podrà veure, recordem, els propers dies 26 i 28, això és un divendres
1: sí,
0: i diumenge, a dos
1: sí,
0: quarts
1: senyor.
0: De 10 de la nit, en tots dos casos, al Camp de Mart.
1: Al Camp de Mart de Tarragona. Invitem a tothom que vingui, i a més, sempre diem-ne que nosaltres ens sentim orgullosos de poder posar... Que és una altra... Diem-ne que aquests projectes s'aguanten, com la gran majoria de llocs, s'aguanten amb tres potes, amb la... Amb el nivell institucional, d'acord, econòmicament parlo, a nivell institucional, a nivell de patrocinadors i després, evidentment, en el públic, no? El públic ens ve. I tenim la... Jo crec que, ja t'he dit, ens sentim orgullosos de poder presentar uns preus d'entrades que van de 40 a 65 la més cara, no? I podem tenir un nivell molt, molt alt de cantants i crec que hi ha pocs llocs on ho podem fer. També perquè el nostre espai, doncs, bé, no? Són 1.700 i pico localitats i això ens ho permet. Llavors, crec que a ningú que li pugui agradar l'òpera, que li pugui agradar la Carmen, hi podrà faltar. I invito tothom a que vingui.
0: Recordem també que aquestes funcions s'enceten al Festival Líric, em sembla, és a dir, després
1: sí,
0: hi haurà
1: sí,
0: més
1: sí.
0: música a Tarragona.
1: Nosaltres tenim més música perquè diem-ne que en diem l'òpera metropolitana, no sé si ho sabeu, que cada cop a nivell polític i territorial s'està impulsant el que és l'àrea metropolitana de Tarragona. No? La Diputació és una de les institucions que més ens recolza i llavors nosaltres el que també volem impartir és, en certa manera, la lírica en altres ciutats. Llavors, a Vilaseca fem un curs de cant, on després aquest final de curs de cant es crea com un concurs que ho fem al Teatre Orfeó Municipal de la Canonja. Després també farem un concert amb la tarragonina Mireia Tarragó, amb l'orquestra de la URB i l'Auditori Josep Carreras. Sincerament, em sento molt content perquè, a més, des de l'Auditori Josep Carreras ens recolzen moltíssim, des de la Canonja ens recolzen també, i mica en mica intentem fer més coses. Segurament, de cara a l'hivern, tenim un projecte molt xulo, però ja us l'explicarem més endavant. Vale? O sigui, cada cop intentem fer més coses, i crec que val la pena. I, sobretot, donant... El que ens sentim orgullosos és d'intentar donar, entre cometes, feina a moltíssima gent a través de la música i a través de la lírica, que crec que val molt la pena.
0: Doncs deixem-ho aquí, exacte, i així ens quedaran coses per explicar per una propera ocasió. Àngel Òdena, gràcies. Vaja, enhorabona per la feinada, això d'entrada, com a president dels Amics del Teatre Líric i també per la part que et toca com a intèrpret d'aquestes dues funcions de Carmen. Que vagi molt bé i gràcies per haver-nos explicat.
1: Us agraeixo moltíssim la vostra sensibilitat envers a tot això. Moltes gràcies.

0: Assaig general.
1: Fins aquí, doncs, el programa d'avui. Demà, com que és festa, no hi serem, però hi tornarem dijous i ja us podem avançar que a la secció de dansa no hi faltarà la Clàudia Brupau, que entrevistarà Ruth Martínez per conèixer tots els detalls d'una nova edició del Festival Dansanau.
2: I també podem avançar que rebrem els components del grup Trèvol, valor en alça de la nova música d'arrel feta a casa nostra amb un disc de publicació recent i del qual ens en faran un tast en directe.
1: Doncs això i més us ho ampliem dijous. Fins llavors, que passeu bona revetlla i salutacions de part de l'equip del programa, que com sempre hem format Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Bon Sant Joan i fins dijous.

0: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
0: Oh, fixa't com sona...

0: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Els motius que em condueixen a estimar tant un gos, i a més amb tanta intensitat, es comprenen si atenem que el seu amor és un afecte sense ambivalència. La relació que tenim amb ells està alliberada dels insuportables conflictes de la cultura. Sigmund Freud és un pensament d'aquest metge, neuròleg i inventor de l'anomenat psicoanàlisi. Ell havia nascut a l'actual Moràvia l'any 1856. Doncs bé, aquest amor cap als gossos li venia de Joffy, un gos chow-chow que li va regalar una pacient, la princesa Bonaparte, besneta de Napoleó. Joffy, en hebreu, significa bé, està bé. I Freud va deixar testimoni de com se sentia de tranquil i relaxat quan passava temps amb el gos. I d'aquí aquest pensament. I de fons és música d'un gos anomenat Dolor. És la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Luis Eduardo Aute. I això és Catalunya Música. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el següent trajecte el fem amb la Susana, de les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, quan ella canta la meravellosa ària De vieni non tardar. En aquest cas, la Susana és Anna Netrebko.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I amb aquesta sinfonia marxem ara a Finlàndia. La va escriure Jan Sibelius l'any 1902. Tenia aleshores 37 anys. I el músic escriu d'aquesta obra: la meva segona sinfonia és una confessió

Doncs estàvem escoltant música de Jan Sibelius. Era la seva sinfonia número 2, la número l'opus 43, en re major. Sentíem el primer moviment, l'Allegretto, en la versió de l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, que dirigia Klaus Mäkelä. I ara és Ray Charles, acompanyat dels Harlem Gospel Singers, qui es queixen de les guerres, de les fronteres, de les religions, i el que demanen és la pau. La va escriure John Lennon l'any 1964 i la va titular Imagina.

I el següent trajecte el fem ara entrant a l'univers de Georges Bizet. Mireu, però ho farem amb dues maneres diferents d'endinsar-s'hi. Per un costat tenim Alfredo Kraus, que parteix d'una tradició molt concreta, que és l'òpera francesa del segle XIX i l'estètica del bel canto. I quan canta aquesta ària, Je crois entendre encore, l'objectiu principal d'ell era servir l'obra, el personatge, un ideal de bellesa vocal de l'època. Mentre que quan canta o quan cantarà Patricia Kraus, la seva filla, el que fa és sembla acostar-se a l'obra, a l'ària, com una artista contemporània que dialoga amb aquest material. I la cançó, o l'ària, deixa de ser només una ària d'òpera i es converteix en una matèria expressiva que ella modela segons la seva sensibilitat. I el resultat de cadascun d'ells és aquest.

0: Doncs eren Alfredo Kraus i Patricia Kraus. Ella és nascuda a Milà l'any 1964, és cantant, compositora, i tot i que la seva formació és clàssica, més endavant es va decantar per la música moderna, pel jazz i pel pop. I amb la conegudíssima i bellíssima ària Je crois entendre encore de l'òpera Els pescadors de perles, de Georges Bizet.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I el següent trajecte el fem ara amb aquesta música, que és tot un clàssic de la literatura anglesa. Escrita per un compositor alemany. Mireu, és el somni d'una nit d'estiu de Felix Mendelssohn, és a dir, és una fusió de dues formes artístiques, la literatura per un costat i la música per un altre. I si us sembla, farem la parada aquí, en el somni d'una nit d'estiu, una obra musical escrita pel compositor Felix Mendelssohn, prenent com a base l'obra de teatre homònima escrita pel dramaturg anglès William Shakespeare. Mireu, d'entrada, us he de dir que el compositor va compondre aquesta obra en diferents moments de la seva vida. La primera ens porta a l'estiu del 1846. El músic tenia 16 anys. És quan va escriure aquesta obertura, que va ser el resultat, després que llegís una traducció a l'alemany, de l'obra de teatre de William Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. Estava començant la seva carrera. Aquell seria el seu opus 21. I s'estrenaria l'any següent, a Polònia. Però és que després de molts anys, és a dir, del 27 passem al 42, 5 anys abans de la seva mort, recordem-ho que ell va morir en 38 anys, per tant, en tenia 32, quan va escriure la música incidental, ara l'opus 61, per una producció, per una obra de teatre, on va incorporar aquesta obertura que havia escrit molts anys abans. Tot plegat venia de la inspiració que el compositor va tenir després de llegir la traducció a l'alemany de l'obra de William Shakespeare. Això passava aquell estiu del 1826, que va ser quan ja va compondre l'obertura. I més endavant, com us deia, la música incidental. I per què va escriure aquesta música? Doncs la va escriure per un encàrrec que li va fer el rei Frederic Guillem IV de Prússia. El monarca tenia inquietuds culturals, especialment atret per l'arquitectura i per la jardineria. Tot i en tot, va esdevenir mecenes de nombrosos artistes prussians i alemanys. I ell va ser qui li va fer l'encàrrec a Felix Mendelssohn, que en aquell moment era director musical de la Reial Acadèmia de les Arts i de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig. El músic havia fet una presentació molt reeixida de l'Antígona de Sòfocles, li havia posat música, que hi va tenir molt d'èxit. I més endavant seria quan li demanaria aquesta música. El somni d'una nit d'estiu, que es va representar el dia de l'estrena, va ser el 14 d'octubre del 1843. A on? Doncs a Potsdam, que era la residència principal dels reis de Prússia i dels emperadors alemanys, dels kaisers, això fins al 1918. Havia estat el rei Frederic II el Gran qui havia fet construir un espectacular palau de Sanssouci, això el 1744, com el seu refugi personal. Sanssouci vol dir sense preocupacions i és un lloc meravellós. Si mai no l'heu visitat, doncs val la pena anar-hi. I aquí va ser on es va estrenar aquesta somni, aquesta música incidental, Somni d'una nit d'estiu, de Felix Mendelssohn. Per cert, William Shakespeare havia escrit l'obra de teatre homònima el 1595 i sembla ser que va ser molt ben rebuda, probablement perquè combinava tres ingredients molt populars al teatre isabelí, que era la comèdia amorosa, per un costat, elements fantàstics, per un altre, i teatre dins del teatre. I barrejava tres mons: els enamorats humans, el món de les fades i els actors. I tot plegat girava o gira al voltant d'alguns dels grans temes propis

del solstici d'estiu, que és un amor desordenat. Els enamoraments canvien, es confonen i es transformen. La felicitat i la natura exuberant, el bosc com un espai salvatge, fecund, màgic, molt vinculat als antics ritus estivals, la nit de Sant Joan, el Midsummer europeu, que és un temps entre mons, i fades que comparteixen aquest espai, i un desordre i una renovació, com en les festes antigues dels solsticis. Primer el caos i després la restauració de l'ordre. I és que, en el fons, el que fa Shakespeare és dramatitzar l'amor que es perd i que es reordena en la nit més màgica de l'any. I el resultat de tot plegat, aquesta música.

Música incidental al somni d'una nit d'estiu. Hem sentit l'intermezzo, el nocturn i la famosa marxa nupcial, que us he de dir una cosa, que no es va popularitzar de debò com una marxa que farien servir molts nuvis i moltes núvies, fins que la princesa Victòria, filla de la reina Victòria, la va escollir en el seu casament amb el príncep Frederic Guillem de Prússia, això era el 1858. I aquell casament reial fixaria la tradició moderna. Curiosament, en la tradició anglosaxona, aquesta marxa acostuma a sonar a la sortida dels nuvis, mentre que l'entrada de la núvia sohovint es fa amb la música Lohengrin de Richard Wagner. Una combinació que arrenca, com us deia, en el casament aquell del 1858. Un bon exemple de com la música escrita per teatre acaba convertint-se en un ritual social. Nosaltres ho sentíem en la versió de la Simfònica de Chicago que dirigia James Levine. I avui, com a souvenir, hi ballem i fem fogueres, tot en nom de Sant Joan. Sí, perquè què us he de dir, estimats i estimades, any rere any, celebrem el solstici d'estiu, en gestos que són molt antics. Encenem fogueres i ballem davant del foc. Tradicions festives que s'assemblen en tots els territoris, que va des d'Irlanda a Rússia i des de Suècia fins a Catalunya. I al llarg d'aquesta immensitat geogràfica, nosaltres, com els nostres avantpassats, ens deixem hipnotitzar per la dansa de les flames la nit de Sant Joan. I tirem mobles vells al foc amb l'esperança de cremar la mala sort i el llast del passat. Mireu, en aquestes dates reneix aquell desig de ballar les nits esplèndides de l'estiu. I les cròniques històriques ja recullen un misteriós fenomen d'embriagadesa musical propi d'aquesta època de l'any. Entre els segles XIV i XVII, unes autèntiques bogeries dansaires van envair Europa. La passió de ballar s'apoderava de la gent normal i corrent i era molt contagiosa. Persones que vivien en laboriosa comunitat camperoles ho abandonaven tot durant uns dies per seguir uns grups errants que corrien els camins de l'Europa medieval ballant en nom de Sant Joan. A Itàlia, al segle XVII, diuen que fins i tot els vells llançaven les crosses quan sentien la tarantela com si tinguessin una poció màgica a les venes i s'unien a uns estranyíssims ballarins. I en alguns casos, la bogeria dansaire apareixia a intervals regulars fins al dia de Sant Joan o de Sant Vito, que després d'una última explosió tot tornava a la normalitat. N'heu sentit parlar, no?, d'aquell ball de Sant Vito, que balles, balles, balles sense parar? Doncs això, de fons, és la pizzica de Sant Vito, una tarantela arranjada per Cristina Pluart. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història, i només em queda desitjar-vos que passeu una bona revetlla de Sant Joan, aquells que la celebreu. Els que no, doncs ho celebreu com vosaltres vulgueu, o us on aneu a dormir. Aquí tothom pot fer el que vulgui, sigui Sant Joan, sigui Sant Vito o qualsevol dia de l'any. Perquè aquí gairebé hi som cada dia, eh? Res, que tornem demà, tornem per Sant Joan. Aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour, viatjant per aquest inabastable univers musical i poètic. Gairebé semblem com el ball de Sant Vito, no parar, no parar, no parar. I això és el mateix, viatjar, viatjar, viatjar, i escoltar música i música i música. Us ha fet companyia Victòria Palma, és un plaer acompanyar-vos, la veritat, cada tarda durant aquesta estoneta. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
4: Els homes clàssics, cada dia a 1:00 PM, a Catalunya Música.
5: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.

0: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: Ei, hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims? Nosaltres a punt, entre dues clarors, arran vespre, que es diu, esperant l'hora foscant. I el capità Israel us dona la benvinguda a bord. En aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils, avui de manera molt singular, perquè el full de ruta és especial revetlla, per això no hi falta la coca ni el cava. Combinació de tradició i celebració, brindis a la vostra salut i a la de la música. Sortim d'aquest estudi, just aquí, a l'estudi 14, i passarem amb vol zenital per tants carrers i places d'arreu on avui la festa doncs s'expressa ferma i decidida, i també per un castell davant de mar i des d'un creuer pel Danubi i el jardí privat d'una masia, i amb imatges sonores via televisió i xarxes. I acabarem a la platja, com no pot ser d'una altra manera, davant del mar. Tenim un micròfon allà, aquí l'hem perquè aneu notant una mica. I arribarà l'hora dels adeus amb Juan Diego Cabello, sergent dels bombers, ja retirat, però amb moltes revetlles viscudes. Ens atendrà des de Galícia, a punt de Noite de Sant Joan. Què, us hi apunteu?
0: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: Abans de res, salutacions a la gent que esteu en ruta i que sigui lleu si esteu en un embús, que sabem que n'hi ha més d'un i un d'important a l'altura de Riudellots. Esperem que doncs, d'alguna manera s'obri camí ben aviat i pugueu complir els plans que teniu previstos. I gràcies per triar aquesta emissora. La pregunta de bord, quina cançó us fa perdre la dignitat a la pista de ball o on the dance floor? És veritat, hi ha gent que diries ha perdut la dignitat. Sí, sí, és una cosa que és una força. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
1: I copilotant Anna Hernández, que estava pensant aquesta pregunta de la dignitat.
3: M'ha fet gràcia, perquè sí que és veritat que a vegades hi ha cada imatge.
1: Hi ha algú que dius.
3: Però a mi, jo tinc entès que tu el tema de ballar ho portes bé, eh?
1: Bé.
3: No perds la dignitat en aquest sentit.
1: Bé, no ho sé, hauria de parlar un altre. Però sí que hi ha gent que penso que dic, ostres, no sé si són conscients que això és molt extrem.
3: Jo els admiro perquè la gent que no té vergonya i sentit del ridícul, jo admiració profunda. Perquè en tinc jo tant, de sentit del ridícul i de vergonya, que a vegades fins i tot deixes de fer coses que dius, ai, no passa per res, no?
1: Però en la pista de ball algun cop t'has desfermat.
3: Ah, és possible, en les joventuts més joves segurament sí.
1: Bé, especial línies obertes avui.
3: Clar, avui tenim línies obertes perquè ens truqueu, ens expliqueu coses relacionades amb la revetlla. Què esteu fent ara mateix?
1: M'agradaria saber des d'una residència com ho viuen.
3: Exacte,
1: això.
3: Intentarem, no? Tenim oients que ens escolten, per exemple, des de les residències, doncs com es viu la revetlla des d'aquests llocs. Potser ara mateix esteu, no ho sé, parant la taula o us arregleu per sortir a sopar. Potser sou els anfitrions i esteu preparant un bon sopar. Doncs ho volem saber. Tot això, volem saber què fan els oients mentre ens escolten i estan preparant aquesta revetlla. O potser alguna anècdota, alguna història, aventura del passat relacionada també amb el dia d'avui. El que sigui.
1: 930-48-53-21 607-473-05 i la música misteriosa. Què, us ha vingut més o menys per on pot anar això? I també el correu fixa't com sona@catmusica.cat.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: Mira, ara mateix som aquí, en aquest estudi 14, Catalunya Música, a punt de començar l'especial, i per obrir hem triat el preludi número 1 per a piano d'Albert Guinovart, perquè fa un ambient d'inici íntim i contemplatiu. És una mena d'obertura que evoca espera i misteri, recolliment introspectiu, elegant i emocional d'un dels gèneres més poètics de la música per piano. Fixa't com sona.

0: Amb el lirisme i la tradició romàntica de les cançons sense paraules, el preludi número 1 en si major del cinquè treball discogràfic d'Albert Guinovart, Poems Without Words. Albert Guinovart, benvingut i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què pensaves escoltant la teva música en l'especial Revetlla?
1: Bé, doncs segurament no és la que ningú espera, no?, per una Revetlla, perquè aquesta especialment és molt intimista i... Però vaja, vull dir, jo content, clar, que algú pugui escoltar-ho.
0: És que hem pensat que per obrir, que es faci això com una mena de preludi, no? Atenció, que sí. Comencem serenament. I quin és el record més viu que tens de la nit de Sant Joan?
1: Bé, jo de fet no sóc gens de celebrar res, però quan era petit sí, me'n recordo de fer fogueres, anàvem a buscar a casa els veïns, doncs, mobles vells, no?, que es poguessin cremar, i me'n recordo que es feia llavors una muntanya de mobles vells, de runa, i fèiem la foguera. I vaja, com a nen, no?, bàsicament.
0: Albert, l'esperit de Sant Joan és llum i foc, renovació i transcendència, elements que també es troben en la teva música.
1: Bé, sí, esclar, la música és un reflex de la personalitat de cadascú, no?, i doncs també amb la seva complexitat i doncs hi ha una mica de tot, no? Jo intento comunicar sentiments bàsicament amb la música, però també penso que és entretenir a la gent, no? Entretenir també és una paraula que a vegades està mal vista, però vull dir que de fet fer passar una bona estona algú que té la, bueno, que té la bona fe d'escoltar la teva música, doncs per mi ja és un gran què.
0: És el tercer moviment de la teva sinfonia, Gaudí, i ja fa anys que vas crear també el reconegut Gaudí, el musical de Barcelona. Com t'ha inspirat el mestre en la teva creació?
1: Bé, de fet, quan vaig fer exactament el musical el 2003, no?, que era amb Jordi Galzeran i Esteve Miralles al text, amb una producció molt de focus que va ser força espectacular i això, és quan vaig endinsar-me més en el personatge, no? Jo naturalment coneixia les obres de Sent Barceloní, doncs bàsicament les que hi ha a Barcelona, no?, però també d'altres llocs, i la figura de Gaudí, més que la pròpia arquitectura, el que em va interessar molt és la personalitat d'un artista, no?, que no transigeix amb res, que té molt clar el seu somni i on vol arribar, i aquesta tenacitat i aquest gran talent, esclar.
0: Com has viscut els actes de benedicció, la Sagrada Família i tot el que ha envoltat la visita del Papa?
1: La veritat és que no, com que tenia feina i coses, tampoc no n'he estat massa al cas, eh? Bueno, com qualsevol persona que sí que segueix el noticiari. Però no vaig poder ni veure-ho en directe, però sí que he vist imatges després i va ser molt espectacular. I bé, i en canvi vaig tenir el goig de, doncs, que aquesta... per l'any Gaudí, doncs, aquesta sinfonia es tornés a interpretar al Palau de la Música amb la banda municipal. I a més, i el divendres passat vaig assistir també a un concert en directe que es feia, doncs, des de la Sagrada Família, doncs, a fora, a la portalada del Naixement, amb la banda. Van tocar l'últim moviment d'aquesta sinfonia, que es diu precisament Sagrada Família, i va ser molt emocionant, no?, per mi, perquè després de tants anys i de tanta energia posada amb la música de Gaudí, doncs va ser molt emocionant. Sí.
0: I ara que diem això, Albert, creus que Gaudí componia arquitectura com si fos música?
1: Bé, això...

0: qual no ho sé, la veritat, perquè no sé ni com componen els altres compositors, eh? Vull dir que això és una cosa que és molt personal. Sí que té tota una fantasia i tot un imaginari que és molt propi, que, però això també és de tots els grans artistes, també els plàstics, no? Els literaris, vull dir que jo crec que és una personalitat única, i a més el que significa també el seu pensament, no? La frase aquesta que va sortir amb els drons, no? Però també doncs lo de tornar als orígens, i hi ha moltes frases que són molt sàvies, que surten del... que surten d'ell, no? I que a mi sí que sempre he pensat que l'art ha de tenir una naturalitat, no ha de ser artificiós, tot i que, esclar, aixecar edificis i compondre música no és una cosa natural de per si, però s'ha d'allunyar una mica l'artifici, jo crec, del sentiment, no?
1: Primer l'amor i després la tècnica. No passa
0: això
1: cara.
0: Mateix.
1: Sí, la música d'Albert Guinovart és emoció i poètica, però també tensió i drama, d'intensitat narrativa. Fixa't com

0: Albert, potser no ho saps, però aquesta va ser la primera música amb què ens vam estrenar en el Fixa't com sona.
1: Ah, doncs no ho sabia, la veritat. Això ja fa molts anys que ho vam fer, eh?
0: Sí.
1: La sintonia de la Nissaga de Poder.
0: Com és que està tan ben aconseguida?
1: Ah, home, mira, això t'agraeixo molt les teves paraules, però jo intento fer sempre el màxim de bé el que faig, no? O sigui, sempre m'hi poso al 100%, sigui el projecte que sigui. Sigui una sinfonia, un concert per piano i orquestra, una sintonia o una banda sonora. Sempre intento donar el màxim i també entendre quin és el propòsit de l'encàrrec. I llavors, doncs, bé, aquí s'ha de dir que em van donar força llibertat, no? Em van dir que fes una melodia així més aviat grandiosa. En vaig fer quatre i van triar aquesta, o sigui que, mira, vaig tenir sort.
0: I tant. Per cert, un manuscrit...
1: Després...
0: Digues, digues.
1: No, sempre intento... Bueno, ara ja fa molts anys que no faig res d'audiovisual, eh? Però sempre vaig intentar també que hi haguessin orquestres o, com a mínim, petits ensambles de músics, que jo crec que li donen una altra qualitat també a la música i una altra comunicativitat, no? que quan és fet només amb teclats i amb música electrònica. I d'això n'estic orgullós, sí.
0: Albert, un manuscrit inèdit a Mozart acaba de ser desenterrat a la Biblioteca Nacional de França. 7 peces per a flauta i arpa, que han enregistrat dos músics de la Filarmònica de Ràdio França i que aquest dilluns s'ha emès per primera vegada a la matinal de France Music. Què et sembla la troballa?
1: Sí. Bé, jo no ho he sentit, però sí que he seguit la notícia. Home, fa una mica de por, en el sentit que això he llegit que es va fer durant unes classes, unes lliçons que ell va donar a París amb un alumne, això és el que he llegit, eh? I que, esclar, doncs no sé si és una obra com que ell s'hi va posar molt... encara que per mi Mozart segurament és el més gran geni que hi ha hagut a la música i segur que valdrà molt la pena, no? Sigui quin sigui... a l'origen, sigui un exercici o sigui amb ànsies de música de concert.
0: Estem contents avui en aquesta especial revetlla de poder comptar amb la companyia d'Albert Guinovar. Albert, abans d'acomiadar-nos, no sé si vols enviar algun missatge als oients de Catalunya Música en aquest dia, diguem-ne, diferent.
1: Bé, doncs, que jo simplement doncs, no sóc vaja ningú per desitjar res, però que s'ho passin al màxim de bé, sigui doncs, entre amics, amb revetlla, amb alegria i amb cava i amb coca, o sigui en el recolliment, com em passarà a mi, diguem-ne, d'una nit com una nit diferent també del Holgorio, no? A mi m'agrada també no massa aquests actes multitudinaris i, per tant, doncs, és una nit també diferent dels altres.
0: Albert Guinovar, moltíssimes gràcies i per molts anys.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Doncs sí, estem a punt de sortir de l'estudi, però abans, Diego, els brindem una mica de misteri? Hi ha algú que sàpiga per on va la cosa? Nosaltres marxem cap al Poble Sec de Barcelona, a la Falda de Montjuïc, on va créixer Serrat, autor d'una cançó dels anys 60 que descriu prodigiosament el que...

0: Molts hem viscut nits com aquesta i ara mateix ens recordava l'Albert Guinovart. Records d'infantesa, nostàlgia de barris populars, vida humana, quotidiana, singular, per Sant Joan.
1: Un vespre quan l'estiu obria els ulls

0: Felicitem el nano per Sant Joan, Serrat, inconfusible, amb música de Juan Pardo i Antonio Morales, Juan i Junior, recordeu? Los Brincos. Nit de celebració, tradició i misteri, ritus de pas de la joventut al món adult, l'últim ball d'una edat daurada abans que soni aquell The Thrill Is Gone o aquell desig que es va apagant o, com diria Pla, que arribi la grisalla. Ens agrada saber qui hi ha a l'altra banda i què s'està fent en aquests instants i per això agraïm la trucada de la Teresa de Premià de Mar. Teresa, benvinguda.
1: Hola, bona nit, Xavier.
0: Què tal?
1: Mira, bé, bueno, és que doncs quan hem començat el programa,
0: sí,
1: ens he sentit doncs que deies, ens agradaria saber què feu.
0: Exacte.
1: Doncs amb la meva mare estem menjant la coca.
0: Ah, mira que bé, totes dues.
1: Totes dues, sí.
0: Que bé, que bé. I us trobeu bé i esteu contentes?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, sí, doncs, sí. Doncs de moment ens estem bé i doncs endavant.
0: I una cosa, Teresa, amb una mica de moscatell, potser?
1: Bueno, doncs hem comprat una miqueta de xampany.
0: De xampany, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs hem comprat aquestes ampolles petites.
0: Sí.
1: I, bueno...
0: Els benjamins, em sembla, em diuen, que sona molt bé, un benjamí.
1: Sí.
0: I una cosa, com es diu la mare?
1: La meva mare es diu Maria Teresa.
0: Maria Teresa, doncs escolta'm, nosaltres brindem a la vostra salut.
1: Molt bé, moltes gràcies i doncs una bona revetlla.
0: I igualment, Teresa i Maria Teresa, Premià de Mar, records.

0: Molt bé, gràcies.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
2: I Sant Joan, als barris d'aquests i tants països, amb centenars

0: Què esperes per ser feliç? Segell, Salseta del Poble Sec, 1994, àlbum estàndard. Ballables, essència de rebella des d'aquesta estimada formació fundada a Barcelona l'any 77, en aquell temps de transició, temps d'obertura, de creixement, i nascuda precisament per amenitzar una festa míting del Suc. Però la cosa va anar a més, gràcies a l'impuls de l'amic Salvador Escrivà, que ens va deixar el mes de gener d'aquest any, als 75 anys, a causa d'un ictus. Hi ha algú que sàpiga d'on ve aquesta música? 93048-5321 o 607-470-305.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: La nit de Sant Joan és també punt de partida de tantes històries. Aquell primer petó efectiu, doncs, important, aquella connexió inesperada amb algú que, doncs, marcaria un abans i un després, com en el cas de la Natàlia, o altrament coneguda com la Colometa i el Quimet. Fixa't com sona.
5: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.

0: Ramon Muntaner, 1982, tema central de la banda sonora de La plaça del Diamant, pel·lícula de Francesc Betriu i també minissèrie amb Sílvia Munt i Lluís Omar, basada en la novel·la del mateix nom de Mercè Rodoreda, traduïda a més de 30 idiomes. Una història que comença precisament durant la revetlla de Sant Joan, al barri de Gràcia, a Barcelona, quan la Natàlia, noia tímida i ingènua, va a un ball embalat muntat a la plaça del Diamant i on coneix en Quimet, aquell xicot decidit i desinvolt del qual s'enamora mitja contracor. Temps de tramvies i carrers mal empedrats, uns records musicals que ens ha recordat el Pere de Reus.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: A dos quarts, què tal esteu vivint aquest moment? Ferran, des d'una residència, benvingut.
2: Bona nit i bona hora, estimat.
0: Què
2: fet? Xavier Solà, i aprofito que jo per dir-li que ha tingut vostè molta sort de fer-se acompanyar per la senyoreta Anna. Preciosa. Oh! Escolti, és el reforç que vostè necessitava. Eh?
0: Total, he tret la rifa, sí, sí.
2: Sí, sense comprar números. L'estimo, Xavier.
0: Sí, doncs teniu raó,
2: L'estimo a vostè també, cuidado.
0: Molt bé, està tot repartit.
2: Els dos.
0: Però, Ferran, com vivim en una residència a la Revetlla? A veure.
2: Doncs pues miri, la Revetlla d'avui, Xavier Solà, li puc dir que tots ja estan al llit.
0: Ja són al llit?
2: Home, ai, mare de Déu, Sant Antoni Gloriós. Aquí tots els dies són iguals. Aquí tots els dies són iguals, Xavier.
0: Fixa't, aquest és el titular.
2: Sí, perquè són iguals. Perquè aquí hi ha un horari laboral que és de 2:30 a 9:30,
0: sí.
2: Dos auxiliars per planta. Cada planta hi ha 22 residents, fixi's, 22, i pobrets no es poden valdre ni per si mateixos, que tots necessiten ajuda.
0: Clar.
2: Fixi's el que he dit, tots necessiten ajuda. I aquí hi ha 124 llits, i 120 necessiten ajuda. L'únic que no necessita ajuda, afortunadament, sóc jo.
0: Bé,
2: que sóc autònom.
0: Que duri. Ferran, doncs ens agrada saber-ho.
2: Ja són a dormir, sí. Ni la salseta del Poble Sec ni la Mondragón. No,
0: res.
2: A dos quarts de deu, les del que han entrat a les 2:30, ja baixen les escales.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Doncs, Ferran, ens agrada molt aquesta trucada i no sé si voleu enviar un missatge a la gent que ens escolta.
2: Sí, miri, sisplau. El bonic poble de Llagostera.
0: Sí.
2: Que la seva companya diu que el coneix, aquest poble.
0: Sí, sí, sí.
2: L'any 36, Xavier, van afusellar a dos germans d'aquesta vila. Bé, aquest record ha perdurat sempre, perquè un compositor de sardanes, que es diu Pere Fontàs, es deia ara, ja no hi és, pobret, de Damert, va fer una sardana, Xavier, que es diu Dos Germans.
0: Dos Germans.
2: I aquesta, Dos Germans, que es la va dedicar amb record d'aquests dos germans que van desaparèixer com tants de Llagostera. Llavors, algunes persones van dir, home, ja que truques, vist el senyor Solà, si podria posar aquesta sardana per tenir-la i recordar sí que alguns familiars d'aquests dos germans, perquè vegin que encara es viu aquest record, es viu.
0: Doncs prenc nota ara mateix, prenc nota i mirarem de fer que sigui possible, Ferran.
2: Sí, es diu dos germans. L'autor Pere Fontàs.
0: Pere Fontàs. Doncs ho hem apuntat ara mateix. Ferran.
2: També li haig de dir molt maca la conversa amb
0: Albert Girabar.
2: No, aquest senyor no tinc el gust de conèixer. Amb aquell locutor de ràdio que va parlar vostè, l'Ignasi Pinyol.
0: Amb l'Alfred Rodríguez Picó. Molt bé.
2: No, l'Ignasi Pinyol.
0: Ah, l'Ignasi Pinyol, i tant que sí.
2: Home, conegut,
0: Ferran,
2: conegudíssim.
0: Ferran, l'hauré de deixar perquè si no arribarem a temps.
2: Posau.
0: Una abraçada gran. Adéu-siau. Doncs vinga. Aquesta nit, comencem moltes històries que bé, no se sap ben bé com acabaran, perquè el futur és incert, només el present és tangible. Per cert, Diego, aquella música misteriosa... Hi ha algú que li vingui? Sí, sí, sí. Mira, només el present és tangible, vívid, i ara, en aquest moment, ple d'il·lusió, energia i festa, i sobretot moviment, eufòria col·lectiva. Fixa't com sona.

Tris, Trash, Polka, Opus 2, 14, vibrant, divertida i cèlebre. Repertori vianès, Strauss Fill, 1858 i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es pot arribar a convertir en una autèntica música de revetlla. Tris, Trash, onomatopeia en alemanya austríaca, que vol dir xafardeig, safareig o anada dites, no? Allò dels alceo que li diuen. Inspirada en el llibre de Johann Nestroy, Der Tris, Trash, una petita venjança humorística del compositor cap als diaris vienesos que vivien de xafardejar sobre la seva vida amorosa. Això és Fixa't com sona la sintonia de Catalunya Ràdio, no, de Catalunya Música, per descomptat. Estic pensant en aquest escrit que ens ha enviat un oient, que em fa il·lusió de llegir, és el Joan Pau. Diu, bon vespre, proposeu una pregunta que em remou alguna cosa dins, perquè de més jove era molt de disco i quan punxaven música funk no tardava ni un minut a pujar al podi. Si en algun lloc sonava el tema Got to Get Into My Life, de Earth, Wind and Fire, no em podia estar quiet i ens desitja bona revetlla.

0: Aquesta ens transporta als anys 70-80, l'època d'aquell funky tan potent i, sense cap mena de dubte, fa molta revella. El Jaume de Banyoles apunta Pedro Navaja. La plateria també li porta molts records d'aquesta època. Ara sí, diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquesta primera música misteriosa és curiosa. I la segona, ara mateix l'obrim. Si algú li ve, 93-048-53-21 o 607-470-305. Aquesta nit és com la de les mil i una nits. Passa de tot i de tota mena, tot i que no és l'habitual. Hi ha parelles que decideixen casar-se la nit de Sant Joan. Volen una celebració especial, potser perquè es van conèixer una nit com aquesta. Per exemple, la soprano Ainhoa Arteta va triar la revetlla per casar-se per quarta vegada, en aquest cas amb l'exaviador i comandant militar Matías Urrea. Ho van fer en un castell amb vistes al mar, al Puerto de Santa María, Cádiz. Però la relació va fer misto i es van separar poc temps després. Però aquella boda, la nit de Sant Joan, ha quedat registrada amb l'ambient alegre i solemne de l'ocasió. Fixa't com sona.

0: La marxa nupcial de Mendelssohn, en aquest cas amb Calbert Richard, violinista i músic solista brasiler especialitzat en música instrumental per a bodes i events. I aquesta és la melodia realment més sonada en la història dels casaments occidentals. Per cert, s'explica que no es va compondre per una boda. Va ser l'any 1842 quan el rei Frederic Guillem IV de Prússia li va encarregar a Mendelssohn la música per una representació de l'obra Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. La marxa nupcial sona al final de l'acte quart. El cas és que seria amb la princesa Victòria del Regne Unit i el príncep Frederic Guillem de Prússia que es començarien a fer servir en casaments. Victòria, per a l'entrada de l'església, va triar el cor nupcial Richard Wagner i per a la sortida Mendelssohn. Heus aquí l'inici d'una tendència que ha fet fortuna.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres des de qualsevol punt del planeta. Aquesta és la força avui dia de la globalització via ràdio. I una nit que hi ha qui es casa, però també hi ha qui es mor. Així és la vida. És el cas de la revetlla de l'any 1959 a París, quan Boris Vian, escriptor, poeta, enginyer, inventor, músic i trompetista de jazz, va patir un atac als 67 anys. El recordem amb un dels seus grans temes i, precisament, la primera misteriosa.

0: Ninja Roy, te'n fotré un fart. Em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, amb els peus, no! Sí, em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, no vull l'amor que fa a mi.
1: Ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal.
0: S'ha anat vestint sense cap pressa, s'ha passat el gin d'un got, ha dit salut deixant la peça i em vaig quedar com un

0: Oh, gràcies, Johnny.
1: Fes-me mal, fem-ho mal, Johnny. Versió original amb l'Albert Rubio i l'excepcional Guillermina Mota, 1977. Una peça satírica, sensual i provocadora. L'estat francès la va prohibir a la ràdio per immoral i l'Església Catòlica la va titllar d'atemptat contra els bons costums. Era 1956 i un dels primers fruits de rock and roll francès, estil que tot just arribava dels Estats Units i que a Europa es veia com una raresa salvatge. En la versió original va ser l'actriu i cantant Magalí Noel.
2: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
1: Sí, ens agrada molt. Temps de ràdio en plena revetlla i amb aquesta música misteriosa. És la que més ens heu demanat, la que més els oients aquests dies que hem fet una sol·licitud heu apostat perquè sonés. De París i del record que va suposar aquella mort inesperada en plena revetlla de Sant Joan, ara marxem al Danubi. És el segon riu més llarg d'Europa després del Volga, frontera amb 10 països, neix a la Selva Negra d'Alemanya, desemboca al Mar Negre i ara hi veiem un creuer fluvial amb molta gent mudada a punt de revetlla, una revetlla diferent, sense fogueres ni petards, tan sols algun foc artificial. Navegant pel Danubi en una nit suau, amb ciutats com Viena, Budapest o Bratislava que reflecteixen la seva llum a l'horitzó i sobre les aigües. A bord, amb el moviment lent i silent del riu, sona música festiva, ambient de llums càlides i espelmes, elegància centreeuropea. I els cambrers ara entren en escena al so d'aquest Danubi blau mentre serveixen un gran pastís Sacher, hauríem de dir Sacher.

Vell, Danubi Blau, opus 314, molt més que un vals, segon himne nacional d'Àustria i banda sonora global inqüestionable de cada primer d'any. Johann Strauss fill el va compondre el 1867 per encàrrec del Cor d'Homes de Viena. L'estrena es va rebre, doncs, malament. Es veu que va ser un fracàs. Mesos més tard, Strauss el va refer instrumentalment per a l'Exposició Universal de París. I bingo! Va despertar l'enveja sana d'altres compositors. Es veu que la dona d'Strauss li va demanar a Brahms un autògraf en el seu ventall i Brahms li va escriure els primers compassos d'aquest Danubi Blau i a sota hi va signar una frase que ha passat a la història. Lamentablement no és de Johannes Brahms. Doncs aquí estem a tocar de les 9 del vespre, serenament, amb una música que tancarà el programa. És aquesta. La nit de Sant Joan és un calidoscopi de vivències com aquestes que albirem en una masia de l'Empordà, llogada per uns amics. Són al jardí disfressats teatralment i de manera vistosa, faldilla llarga, ampla, voluminosa, amb volants i enagos o encerrats a sota, mitges llargues, lligacames decoratives, sabates de taló, cotilla ajustada, tot això en l'estil del cabaret parisenc del segle XIX. Mira, hi han llogat una sinfonieta i estan a punt per ballar i saltar. Fixa't com sona.

0: El can-can de Jacques Offenbach, una melodia de la disbauxa, ritme frenètic i cabaret per excel·lència. L'original, el galop infernal, de l'opereta d'Offenbach, Orfeu als inferns, 1858, i una crítica política i social mordaç que ridiculitzava la hipocresia de la cort de l'emperador Napoleó III i l'alta burgesia parisenca, obsessionats pel plaer i la disbauxa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, la nit de Sant Joan no són poques les persones que la passen mirant la tele, navegant per les xarxes i tot fent scroll. Si tingués una producció d'escaroles, aquesta seria una bona campanya mediàtica. Fes scroll després d'una bona escarola del tros, es podria dir així. Les millors per fer un bon scroll. Molt dolent, eh? I mira, la marca de Manresa ens proposa que posem qualsevol música de les que han acompanyat els anuncis d'una marca de cerveses per aquestes dates. Per exemple, la del 2015, el curtmetratge es deia Vale. Fixa't com suena.

0: El nostre lloc, Vale, amb l'artista nord-americana establerta a Catalunya, Maya Vidal, un abans i un després en aquells tradicionals anuncis estiuencs de la cervesera Mediterràniament, curtmetratges de ficció amb pressupost i estrelles. Aquest va ser dirigit per Alejandro Amenábar, amb Dakota Johnson, Kim Gutiérrez, Natàlia Tena i Carles Cuevas.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: La nit de Sant Joan passen un milió de coses que diria Ribas Castro. Hem parlat de casaments, hem parlat també de defuncions, però què me'n dieu dels naixements? Potser és el vostre cas. Felicitem la gent nascuda un dia com avui. Per vosaltres i per la mare que us va parir, mai més ben dit. I pel personal de les maternitats que acullen la nova vida mentre per les finestres de l'hospital es veuen els focs artificials. Entre les personalitats del món de la música nascudes una nit com aquesta hi ha el cantautor estatunidenc Jason Mraz.

Soc teu, Jason Ra, 77, èxit total, 76 setmanes consecutives en llista d'èxit i creador d'aquesta, doncs, influència del reggae pop amb ascendència eslovaca i, en fi, un home que ha dedicat la seva vida al surf abans de la indústria musical. I parlant d'efemèrides, un 23 de juny de 1853, ara fa exactament 173 anys, l'Orfeó barcelonès es va estrenar.

0: Ho heu sentit bé, 173 anys d'història. L'Orfeó barcelonès interpretant ara Sisa i qualsevol nit pot sortir el sol del seu repertori actual. La nit de Sant Joan és històrica per a l'Orfeó barcelonès. Quan es va estrenar era el 1853 i continua actiu. Vivina Viaplana és presidenta de l'Orfeó. Vivina, benvinguda i moltes felicitats.
1: Hola, bona nit. Moltes gràcies.
0: Escolta'm, 173 anys d'història com aquell que res, no?
1: Bueno, sí, sí, és una bona xifra, 173 anys és una quantitat. Estem molt orgullosos de que l'Orfeó encara continuï sent una entitat catalana i amb el nom de Barcelona, vull dir, estem molt contents.
0: Però és que em sembla que va ser el primer Orfeó de tot l'estat espanyol i un dels primers d'Europa.
1: Sí, jo va ser el primer d'Espanya, de l'estat espanyol va ser el primer, i d'Europa jo crec que va ser un dels primers, el primer no. Però, bueno, vull dir, sí, sí, som 173 anys, sí, una barbaritat.
0: Continuador del moviment dels cors de claver.
1: No, això no és veritat. No? Nosaltres anàvem paral·lels amb els cors de claver. Els cors de claver, que van fer molt bona feina, estava sempre composat per homes. I, en canvi, l'Orfeó barcelonès ja inicialment va ser mixta.
0: I Vivina, corda per gaires anys més?
1: Bueno, ja ens agradaria. La veritat és que això seria una cosa que ens agradaria molt. Encara que en aquest moment hi ha una mica de problema amb els cantaires per l'edat i trobar... Hi ha moltes entitats, moltes corals i està una mica complicat el tema. Però ja sí, intentarem.
0: Quanta gent sou ara per ara?
1: En realitat, normalment som uns 20. A vegades tenim alguna baixa, perquè esclar, tenim, hi ha gent una mica gran i llavors tenim alguna baixa així de malaltia. Però bueno, després, així que es tornen a estar bé, tornen a venir. Vull dir, la proporció són 20, 22, 23, depèn una mica.
0: I el relleu, així el relleu està una mica delicat, el tema? Sí?
1: El relleu està molt delicat, sí. Està molt delicat perquè en aquest moment la gent jove té horaris diferents que tenim nosaltres, tenen altres idees i és difícil trobar cantaires. I a més, per exemple, és molt difícil trobar homes. Els homes sempre són molt escassos en les corals. Sí, però bueno, fem el que podem.
0: La Vivina, i us vau estrenar una nit de Sant Joan de 1854. Què diu la història d'aquell dia? Què es diu?
1: Bueno, la història exacta del que va passar en aquell dia no ho puc explicar perquè jo no hi era. Però el concert sí que es va fer en el Teatre Odeón. I va ser el primer concert que va fer l'Orfeó, perquè l'Orfeó s'havia fundat en el 1853, un 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. Però el primer concert va ser el 54, suposo que ja estaven una mica en pràctica i havien fet els assajos pertinents, en el Teatre Odeón. Sí. No puc explicar gaire més cosa perquè clar, no tenim massa més informació. Fa molts anys, això.
0: I tant. I l'Orfeó el va fundar Joan Tolosa i Noguera amb el seu germà Pere.
1: Exacte. Sí,
0: era director de l'Acadèmia de Música Tolosa i sí, el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona, del qual aleshores era alcalde Josep Bertran i Ros.
1: Sí, i portem el nom de Barcelona nosaltres, perquè ens diem Orfeó barcelonès. Vull dir que sí, suposo que el van fundar en aquesta època, van posar el nom de Barcelona, però en aquell moment comptant que era això. Sí.
0: Vivina, escoltem a veure aquesta peça.
1: Perfecte.

0: és la música i el mar. Quan ho vareu gravar, això?
1: Doncs deu ser 5 anys, més o menys, o 4 o 5 anys. Però la continuem cantant, perquè aquesta cançó és la cançó que va fer el nostre mestre, que en aquest moment ja havia mort, però que és una cançó que la cantem amb molta il·lusió i ens fa molta gràcia. La sentim molt nostra.
0: Clar. Escolta, i què voldries dir en nom de tots els components de l'Orfeó Barcelonès a l'audiència?
1: Bé, doncs que procurin anar, que siguin cantaires, que s'apuntin a les corals en els orfeons. De cantar durant 2 hores cada els dies d'assaig és una meravella per poder estar perfectes de tant de mandament com de salut, i que, per favor, que la gent continuï fent música, que és molt important.
0: Ens ho diu Vivina Vilaplana, és presidenta de l'Orfeó Barcelonès, que es va estrenar un dia com avui, una nit de Sant Joan, de fa 173 anys. Ens ha agradat explicar-ho, Vivina, i m'agrada molt aquest nom. D'on ve Vivina?
1: Pues és una santa. En aquella... Mira, amb l'edat que jo tinc no podíem posar un altre nom que no fos una santa, però... perquè el tema no era correcte, si no, però... no te'l deixaven.
0: Quina santa, no? No havia sentit a parlar
1: santa
0: mai.
1: Divina.
0: Santa Vivina.
1: Sí, Santa Vivina. Sí, mira, et puc dir el dia del meu sant, és el 17 de desembre.
0: 17 de desembre. I què va fer Santa Vivina?
1: Doncs pues em sembla que era verge i màrtir, i va estar en l'època de Constantinople. Vale. En aquella època va viure, això és el que jo sé.
0: Molt bé, sona molt bé, Vivina. Vivina!
1: Sí, és un nom... A mi, estic molt contenta amb la meva família, estic molt contenta de portar aquest nom, sí.
0: Doncs a nosaltres sí, sí, també, d'haver compartit aquesta estona en un dia tan significatiu. Vivina, una abraçada molt gran i llarga vida a l'Orfeó Barcelonès.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte.

0: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
1: I tant! De manera silent, la llum del dia va caient per començar a deixar pas a aquesta hora foscant que s'acosta, i nosaltres acabarem la ruta de Revetlla a la platja. Ho farem davant de mar, on tantes persones doncs veuen també sortir el sol. I sonarà un artista nascut també al Poble Sec, Jaume Sisa, amb una peça immortal del 80 que dona títol a una comèdia musical de Degoll de Gom, La nit de Sant Joan, amb lletra de Joan Lluís Bozzo. És la cançó que més ens heu demanat als oients, com el Pere de Piera o la Maria Àngels de Sant Feliu de Guíxols. Aquí estem, asseguts a la sorra, per veure passar la nit.

0: un clàssic, La nit de Sant Joan, Jaume Sisa, setè disc, 1981, encàrrec teatral de Degoll a Goma amb arranjaments del mestre Antoni Ros Marbà. Surrealisme total amb la desfilada de l'imaginari col·lectiu on el món real i la fantasia es donen la mà, diu Sisa. Curiositat, com que l'espectacle de Degoll a Goma va fer una llarga estada al Teatre Pavón de Madrid, Sisa va gravar també una versió sencera del disc en castellà. I arriba l'hora dels adeus. Avui amb Juan Diego Cabello, sergent dels bombers ja retirat, que ha viscut moltes revetlles en actiu.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: El Juan ens atén ara des de Galícia. I, Juan, felicitats a l'avançada, que es diu, eh? I moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Xavier. Bona nit.
0: Què dius, que truques des de Carballo, on hi ha hagut un terratrèmol la passada nit?
2: Molt a prop de Carballo, entre Carballo i Cerceda, i aquesta nit a uns quilòmetres d'aquí hem tingut dos terratrèmols, un de 3,3 a escala Richter i l'altre de 2 i pico. Però, vamos, el de 3,3 l'hem notat com un sotrac molt fort a la nit i gairebé que ens hem despertat amb un soroll... Mm. Sí, sí, una mica inquietant.
0: Ja.
2: Però hem tornat a dormir, eh? No ha passat d'aquí.
0: No ha passat d'aquí, afortunadament. Escolta, aquí es viu una noite de Sant Joan ben maca, eh? Tradicionalment.
2: Doncs sí, tenen uns costums bastant semblants als nostres i, bueno, tenen també les sardines i les catxeles que viuen aquí a les fogueres, fan coses molt similars, eh?
0: Sí, a mi em va agafar un any d'aquí a la Revetlla i, escolta'm, la fortó de sardines a cada cantonada em va impactar molt, eh?
2: Uh-huh.
0: Sí, sí, perquè sí. Fan sardines a la brasa pràcticament a cada carrer, com a, no sé, com amb els castanyers, però amb sardines. És a dir, uh-huh, que cada terra fa sa guerra. Però, Juan, aquí el que ens interessa és la Revetlla pels bombers que estan de guàrdia. Com és una nit així? Imagino que plena d'activitat.
2: Doncs ha canviat molt. De quan jo vaig començar fa molts anys, ha canviat força. Ara poder som una mica més tranquils, tot i que és una nit de molta feina, però al començament era horrible, eren nits de no parar. Ara el que, a diferència de llavors, els perills són més complicats.
0: En quin sentit?
2: Aquesta seria la diferència que marcaria jo. Doncs que estem ja pues, amb el canvi climàtic, amb unes possibles enganxades de... estem temerosos de que no tinguem un dia un ensurt a Collserola, per exemple, o que aquests camps de blat que estan...

estan ara per la Segarra i tot això, que està enganxant fort, doncs, bueno, de moment s'està agafant a temps, però aquests focs de sisena generació, això no ho vaig conèixer jo quan vaig començar a treballar.

0: els anys que vas estar en actiu, recordes alguna revetlla que no l'oblidaràs més?
1: Doncs de les primeres, perquè la gent durant tot l'any ens estimava i aquella nit ens tiraven petardos a dintre del camió i ens cridàvem que no volien que els hi apaguéssim la foguera.
0: Clar, sí, perquè arribava un moment que havíeu d'anar a apagar la foguera.
1: Sí, si recordeu, va haver un poder pels anys 90, no sé si exactament ara de memòria, però jo crec que va ser cap als anys 90, va haver un parell d'anys seguits que van cremar molts cotxes a Barcelona a tocar de les fogueres i ja van començar a posar ordre a tot això.
0: Clar, clar,
1: perquè llavors ja era una foguera a cada cantonada i a partir d'aquell moment s'havia de demanar permís, s'havia d'acondicionar el lloc i mirar de que no hi haguessin cotxes aparcats, o sigui, amb tot això hem avançat molt.
0: Clar, clar.
1: Però tot i així, doncs, contínuament hi ha petits accidents.
0: Sí, perquè ara no es fan, eh? Les fogueres no són permeses.
1: Són permeses amb unes condicions... Bueno, jo ara desconec com és exactament el tràmit a Barcelona, però han de tenir... I es posen com uns llits de sorra a sobre de l'asfalt perquè no facin malbé l'asfalt, o sigui, tot això ara s'ha de tenir molt en compte.
0: Clar. Trobes a faltar una mica estar en actiu els bombers o ja està superat això?
1: No, no, no. A veure, me'n recordo, però no, no. És... Perdona, que s'ha disparat això. Que no ho trobo a faltar, eh? No ho trobo a faltar, me'n recordo. Però no, no, s'està millor a casa, que són nits molt dures.
0: Doncs, Juan, Diego, un missatge per a la gent que estigui, els col·legues que estiguin de servei avui.
1: Pues res, una abraçada, tota la meva empatia de saber què és el que estaran passant i que sigui molt lleu, que sigui la nit més tranquil·la i més gandula del món, que quan els bombers no treballen és quan està tothom content.
0: Clar.
1: Perquè no tenim res, que tot va bé.
0: I contribuir nosaltres en la mesura del possible a evitar que hi hagi doncs, complicacions que portin problemes seriosos, no?
1: I... Efectivament, molt de seny i molta cura.
0: Doncs, Juan Diego Cabello, acabarem amb el Cuarto de Tula. És el tema que has triat per acomiadar el programa.
1: Ah, que bé, doncs moltíssimes gràcies. M'alegra molt.
0: Presenta'ns-el una mica.
1: Bé, doncs és un tema de Buenavista Social Club i a mi m'agrada molt perquè explica molt bé això de les corrues de galleres d'aigua, una cosa, a veure, ja passada de temps, però que és molt entranyable, molt divertit.
0: Juan Diego Cabello, sergent de bombers ja jubilat, ens atén des de prop de Carballo, a Galícia. Una abraçada ben gran i per molts anys en el dia del teu sant.
1: Igualment per tots vosaltres. Molt bona nit. Molt bona revetlla.
0: Així arribem al final i us desitgem això, que tingueu molt bona revetlla. El dijous hi haurà programa i en parlarem. Una abraçada a tothom i per molts anys.

Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka, Linka. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes.

General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Hola, bona nit. Avui jazz de l'escena escandinava guiat per les gravacions recents del trompetista Verneri Pohjola. Benvinguts.

Space Diamonds, aquest tema és de l'àlbum Monkey Mind, el recull que el trompetista finlandès Verneri Pohjola va publicar just ara fa un any, amb un títol que en remet al budisme xinès, que entén per Monkey Mind aquesta inquietud, sensació de confusió, d'indecisió, la incapacitat de resoldre un estat mental que Pohjola percep en la societat actual i que trasllada aquesta música inquieta, narrativa i emotiva.

Bibi, una altra de les composicions de Werner y Pohjola, tocada en quartet amb el pianista Kit Dance, el baixista Jasper Hölby i el bateria Olavi Luhivuori.

La dansa al matí, una altra de les composicions de Verni Pohjola per al seu quartet. Aquest melodisme provinent del folklore, un toc del llenguatge clàssic contemporani i la recerca tímbrica del jazz escandinau caracteritzen les propostes del trompetista finlandès que afegeix també l'electrònica als seus sons acústics.

Foxplay. Werner i Poyola en duet ara amb el percussionista Mika Kallio descrivint la relació entre els humans i les bestioles. El projecte es diu Animal Image. El jazz escandinau que

música del trompetista Werneri Pohjola. El cognom d'aquest músic, Pohjola, té un significat simbòlic. És el nom d'un dels espais emblemàtics de l'èpica nacional finlandesa. Alhora, però, és el cognom d'una nissaga de músics de jazz. Pohjola és fill del baixista i compositor Pekka Pohjola, figura clau en l'escena del rock progressiu i del jazz fusió escandinau dels anys 80. Justament a Pekka Pohjola, el seu pare, Werneri, li dedicava el 2017 el treball Pekka, una lectura d'algunes de les seves composicions, com aquesta que just sentíem, Innocent Questions, o aquesta altra que ara sonarà, First Morning, també del catàleg de Pekka Pohjola.

First Morning, Verneri Poyola recuperava aquesta composició del catàleg del seu pare, Pekka, d'aquest músic de l'escena del rock progressiu i jazz d'avantguarda escandinava, especialment actiu la dècada dels 80s i que va morir amb només 56 anys el 2008. Verneri Poyola recordava la música del seu pare, el treball Pekka, amb una banda que integrava en Tuomo Prattala, el Fender Rhodes, Timo Vilkainen a la guitarra, Mika Kallio a la bateria i un altre dels seus col·laboradors habituals, Antti Lotjonen, al baix.

per Neri Poyola, que incorpora també l'electrònica com a instrument al so acústic del seu quartet en aquest The Dead Don't Dream. I marxarem amb una cançó d'un altre dels projectes de Poyola, la banda col·lectiva Il Miliecchi. Són, a més de Poyola, la trompeta, Tuomo Prattala al piano, Antti Lotjonen al contrabaix, Olavi Luhivuori a la bateria i canten des d'Helsinki a la soledat. Us deixo amb aquest Lonely Lonely. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz, una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major, Kegel 227, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

Hem sentit el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major Kehel 227 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió dels membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, tindreu ara l'ocasió de sentir la Simfonia número 9 en re menor, opus 125 de Ludwig van Beethoven, en la versió de Luba Organozova, soprano, Anne Sophie von Otter, contralt, Anthony Rolf Johnson, tenor, i Gilles Cashmile, baix, amb el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica, dirigeix John Elliott Gardiner.

0: Fins aquí la sinfonia número 9 en re menor, opus 125 de Ludwig van Beethoven. Us n'hem ofert la versió de Luba Organozova, soprano, Anne-Sophie von Otter, contralt, Anthony Rolf Johnson, tenor, i Gilles Cashmail, baix. Amb ells, el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica sota la direcció de John Elliott Gardiner.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per continuar la nostra selecció musical, us convidem a sentir el quartet de corda opus 51, número 1, de Johannes Brahms. L'intèrpret és el quartet italià.

0: Acabem de sentir el quartet de corda opus 51 número 1 de Johannes Brahms en la versió del quartet italià.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuarem la nostra programació ara sentint un vals molt popular, el Bell Danubi Blau, opus 278 de Johann Strauss, fill. El sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Georg Prätre, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.